Una cosa dic, ha marxat, i ara què?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

més dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna que

tractant informe tràgic, catedràtic Iuri Puskàs, a Institut Oceanogràfic. Batisca Focatiuskàs.

0: feel.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

principi de viure sense tu. I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: XXFM. Outbrando Radio.
1: Baby, con tu musa me engrano. Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
2: Estan passant coses al meu cap.

0: il·lusió.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies,

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

La boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan
0: espera resposta.
1: Com que no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí, i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, Seat té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Un quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
10: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmet un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
13: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i, a més, serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
14: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
13: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura, que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
15: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant honors d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
16: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
17: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
18: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
19: Una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
18: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
20: Hi ha una ofensiva de los fondos buitres por tirar a la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
18: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
21: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
22: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
21: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
23: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a 2 braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
21: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
1: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
0: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
1: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Un a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7 en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2023. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
9: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
10: La setmana passada va ser molt desmesurat, molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
9: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
11: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
9: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
15: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
14: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dawn ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
9: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
16: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
9: Actualment a Catalunya, segons la patronal de metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
17: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per pagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
18: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
19: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
18: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026 promoguda per la xarxa i Ràdio 4 i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deixa. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
20: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
21: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
20: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
22: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad creativa y profesional de l'audiovisual.
20: El podcast també ha tingut espai en el MAC, s'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
1: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El

0: directe del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pasqual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
1: El club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
2: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
1: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
3: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
1: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
0: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una batllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic. I ens ho apropa el David Navarro.
4: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
5: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
4: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
6: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
4: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 9:45 de la nit. Aquest dimecres, la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: Amb Laura Crosas.
1: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant als accessos nord, a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord. En sentit Girona, també dels accessos del Vallès, com cada matí, aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. I d'aquesta zona dels accessos nord, també la Pota Nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les rondes molt plenes també, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
2: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament, doncs, tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formarà amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses, però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament, al llarg d'aquest vespre. De fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
5: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
6: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran, doncs, aquestes propostes d'esmena, i la previsió, doncs, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu d'aprovació l'aprovació del pressupost.
5: I uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
6: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i per tant estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
5: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
6: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és sens dubte una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat de continuïtat i d'ambició perquè els comptes en definitiva concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar per una banda avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
5: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa, que freguen uns 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els pressupostos del 2023.
2: I que ja comencen, doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins després. I més coses, l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de la amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Ana Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà, en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
9: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any. Vaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
10: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
9: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
2: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
11: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
2: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
11: Sí, tranquil·lamente. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina, sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que esté en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva, le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
2: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
11: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. Doctor, y además, diga.
2: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
11: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
2: Doctor, li agraïm moltíssim doncs que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
13: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
14: Seria efectivament la ampliació d'un dels túnels del lado muntanya per convertir-lo en un túnel de doble circulació, i este túnel se convertiria en una espècie de túnel de seguretat, d'evacuació, d'emergència, no?
2: No deixem el Garraf, perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a les Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luka Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
15: La veritat que es pogués donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
2: I arribarem a dos quarts de nou explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak, i l'esperança temporada, Uineta, alter ego de l'artista vellesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
2: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
3: Ja està aquí, ja arriba paral·lel.
2: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
1: Oio?
4: Hola!
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
7: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
6: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
8: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
6: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamar-se o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11 a 13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
4: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes aquest matí al Parlament de Catalunya gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
9: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país, és d'habitatge, i hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
4: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
9: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Bustindú, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no? Aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge, i el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma a l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
4: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada, ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
9: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura, i sobretot extendre mesures, per exemple la rebaixa del preu del transport públic, que hem aconseguit també fruit dels els comuns aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
4: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
6: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
10: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
11: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
10: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
11: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
10: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
6: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 9:15 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
6: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
8: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
6: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Rei Guàrdia, però també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
14: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant honors d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
15: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
6: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
16: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
17: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
6: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vila-Josana, de Canal Terrassa.
18: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
19: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
18: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
6: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim en Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que a aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
20: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
21: Bon dia.
20: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
21: Bé, doncs a 9:45 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
20: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat, eh?
21: I després, sí, anem en cercavila, ballant pels carrers i places.
20: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
21: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
20: A més, és que hem dit que fins a 9:45 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
21: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
20: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
21: Gràcies.
20: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda, de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Forç Històric, el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
22: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on, veritablement, quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí, on feien la farina, i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents, o la farina que no podien vendre, la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
20: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
22: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
20: Doncs Iolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus molt perquè, a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere, que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i, sobretot, desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
6: Doncs és temps ara per als esports, amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip entrenat per Javi Belmonte, que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verdinegres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquest

0: espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador, Luis de la Fuente, però, es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
1: No os adelanto, ninguno de los tres va a estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
0: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
2: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El piarenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva Honda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
3: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
4: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente, así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo, así que día increíble.
2: Al setembre és quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
0: És impressionant el domini que té sobre la moto Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, eh? Fer
5: no,
0: aquests 53 salts.
5: No, segur que no. Ja ho ha pulveritzat tot, per això, aquest home, eh?
0: Sí, no sé què li queda per fer, ja.
5: Gràcies, Marta. Fins demà.
0: Adéu, Helena.
5: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música d'Uineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada la GI-555, Arbúcies en direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc aquesta matinada amb desviaments senyalitzats encara. Pel que fa a la resta d'afectacions, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I en clau política, avui el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana contra els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026. La previsió és que aquestes esmenes siguin rebutjades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, fets que permetria que els comptes continuessin la seva tramitació parlamentària. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Riba, que és el portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC.
2: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost.
1: Es tracta del segon projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa després que el Mas es retiressin per manca de suports i si superen aquest primer tràmit, l'objectiu és que puguin quedar aprovats definitivament al mes de juliol. I pendents avui dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 del migdia i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a l'acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i mantenen, per tant, les mobilitzacions que avui tenen epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267, volíem dir, els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya, de fet, concentra aquest gruix d'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. La policia revisa ara les denúncies de desaparició per comprovar possibles coincidències.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dijous 4 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Avui us proposem un programa molt variat. Començarem parlant de com es preparen els grans esdeveniments d'aquest mes de juny a Barcelona, com la visita del Papa al Primavera Sound o al Pride, i sobretot tenint en compte que tothom arriba aquí a l'aeroport del Prat. Ho farem des d'un punt de vista de la protecció civil. Després ens aproparem a la cultura. Ho farem amb el curs d'adults del Teatre Cádiz, que representarà Bodas de Sangre. I també presentarem el poemari La Praxis del Proseo, de Julio García Vela, al nostre espai amb tinta blava. A més, connectarem amb el Mercadet Setmanal, on hi haurà una taula informativa amb motiu del Dia del Donant d'Òrgans i Teixits, que es va commemorar ahir, i acabarem repassant el degoteig d'acomiadaments al sector industrial a l'espai del reportatge Les Veus de la Neus. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou, i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal?
1: Què tal, Maria Issa? Doncs molt bé, avui comencem parlant de les hores als túnels del Garraf perquè finalitzaran el proper dilluns. Això vol dir que es podrà doncs, recuperar el servei habitual del servei de Rodalies. L'habitual no sabem si serà amb retards o no,
2: clar,
1: però qualsevol
2: implica,
1: cas veurem. De cara a la setmana que ve. De moment la Generalitat diu que no acaba de posar data definitiva, però que en qualsevol cas sí que seria, sembla ser, la setmana que ve, perquè dilluns s'acaben les obres, és a dir, s'acabaria tota la part física d'obres. A partir d'aquí s'han de fer proves de trens perquè passin i que es comprovi que tot està doncs, correctament doncs, fet i que, per tant, després es podria restablir aquest servei. Recordem que doncs, fins ara els trens de les línies, bàsicament, R2 Sud fan parada aquí al Prat i que des d'aquí fins a Sant Vicenç de Calders doncs, la gent havia de fer un transbordament en autobús. Per tant, doncs, mira, veurem com queda tot plegat.
2: Clar. En principi, del Prat cap a Barcelona no s'havia vist afectat en negatiu, no, aquest servei.
1: En principi, no.
2: Ara veurem com
1: no.
2: Es recupera, no?
1: Després, el dia que vam tenir ahir, per això, en principi, hi ha unes pinces molt grans, perquè ahir també doncs, van tenir, per exemple, una jornada doncs, en la qual, doncs, bàsicament, els R2 Nord no estaven circulant pràcticament durant tota la jornada, i amb tot el que això va suposar, amb força caos, ha fet amb retards fins a 40 minuts amb pràcticament totes les línies per robatori de coure que va haver doncs, ahir, en aquesta jornada d'ahir.
2: Déu-n'hi-do.
1: Al marge d'això, també avui us parlem de més cosetes, com per exemple del CRAM, de la Fundació CRAM, perquè aquest diumenge ha retornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre, en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat al tornar a casa. En aquesta ocasió, però, l'acte no s'ha fet aquí al Prat, sinó que s'ha fet a la Pineda de Castelldefels, i és que des del CRAM el que volen, tenen un conveni amb l'AMB, i el que volen és precisament aportar aquesta tasca de sensibilització tan important que és l'acte de lliberar la tortuga, però també doncs, tot el que implica i tot el que hi ha darrere a d'altres municipis que també formin part d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Escoltem a Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CRAM.
3: Hem començat el que podria dir-se una etapa itinerant del tornar a casa. En aquesta doncs, associació que tenim amb l'AMB hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de l'AMB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
1: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemples de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març amb afectacions similars. El que portem d'any ja s'ha traduït en atenció de 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. Es tracta, però, de xifres sostingudes segons la pròpia fundació perquè cada cop diuen hi ha més conscienciació al respecte. És a dir, d'allò que quan no trobes un animal barat a la platja, doncs el que fan, que és el que sempre es recomana, que és trucar al 112 i no tocar l'animal perquè pot ser que encara doncs, tingui més afectació la nostra intervenció humana allà mateix. I d'altra banda, aquest estiu tornarà també una nova edició del Videojocs amb Música, el projecte que connecta cultura digital, experimentació sonora i creació col·lectiva per a joves. Enguany, aquesta proposta gira al voltant dels videojocs arcades, és a dir, videojocs d'estètica dels anys 80, amb gràfics pixelats, pantalles senzilles i també partides ràpides. Serà amb un projecte que impulsa la CAPSA i el Centre Cívic Jardins de la Pau, que es desplegarà amb diversos tallers que arrenquen a finals d'aquest mateix mes de juny i també fins a mitjans del proper mes de juliol. Tota la informació a prat.cat.
2: Apunta tu, Luis, que doncs, tu ets fan d'aquests videojocs.
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
2: Hi ha molta gent al Prat que també, i per tant és un nou cicle molt interessant. Lluís, que vagi bé.
1: Igualment. Adéu. Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs tenim notícies, perquè déu-n'hi-do entre el final del dia d'avui i principi. Bueno, tenim un nou entrenador, que és el del Tardenca, Vox Populi. Marc García serà el nou tècnic del primer equip. Marc doncs, agafa les regnes després doncs, de pujar al filial a segona catalana, un ascens que no es va poder materialitzar, recordem, perquè com el primer equip va baixar de primera a segona, doncs el filial es quedarà a tercera catalana, però ell sí jugarà a segona catalana, però clar, ho farà com a tècnic del primer equip. Un Tarlenga que es troba enmig d'una reestructuració, ja comencem a conèixer sortides, arribades, doncs alguna sortida que ja s'ha fet pública és la de Nico, que marxa al Gavà, una peça important, però que marxa al Gavà finalment per qüestions econòmiques, en el Tarlenga no es cobra i el Gavà paga, i per tant doncs, a vegades doncs, ha de posar prioritats, i Nico doncs, en aquest sentit ha acceptat l'oferta del Gavà. També tenim renovacions, la del capità, la d'Edgar, que segueix una temporada més al Tarlenga i per tant doncs, continuarà capitanejant aquest projecte a segona catalana. I no només tenim notícies en aquest cantó de la ciutat, perquè a l'altre, com deia, ahir cap a les 6-7 de la tarda coneixíem la notícia de que David Vilajona no seguirà com a entrenador de l'Associació Esportiva Prat. Qui ha pres la decisió? Doncs, bueno, sembla que és una decisió de mutu acord, perquè hi ha una carta oberta de David Vilajona on decideix, bueno, explica que ha pres la decisió d'abandonar aquest camí juntament amb el Prat per, doncs, bueno, desavinències en quant a la idea del projecte, i que per tant doncs, creu que la millor decisió és no continuar, o sigui que doncs, el Prat que ara doncs, haurà d'anunciar nou entrenador per la propera temporada, una propera temporada que no sabem si serà a Lliga Elite o a Tercera Federació. Recordem que hem d'esperar a veure què passa amb el playoff d'ascens a Tercera, on la Pobla i el Sant Mauro es juguen les garrofes. Necessitem o volem que guanyin la Pobla, i després també hem d'esperar a veure què passa en el playoff d'ascens de tercera a segona, que està ara mateix doncs, Badalona i Cornellà jugant-se el pas a la final. L'equip català que passi doncs, serà amb el que anirem. Clar. I necessitem que guanyi l'equip gallec. Veurem qui és, si l'Arteixo o el Compostela. De moment l'Arteixo va guanyant l'eliminatòria, però ara torna a ser al camp del Compostela, i com deia Martín Lamenas, el compo és molt compo, o sigui que doncs, tot obert, però bueno, anem amb els equips catalans a tope,
0: sí.
1: I si pugen els dos equips catalans, o sigui, si puja Badalona o Cornellà i la Pobla, doncs el Prat pujarà a Tercera Federació, o sigui que veurem el Prat si s'espera a veure quin és el desenllaç per triar una persona o una altra, o si la té clara, doncs potser ja ho anuncia en qüestió de pocs dies.
0: En dies de moviments,
1: sí,
0: sí. De mercat.
1: De mercató, totalment, mercató total, sí. I a banda d'aquesta actualitat, que doncs, no sabem si hi haurà alguna cosa més durant el llarg del matí, avui tindrem la secció del Manolo Gol, aquesta hemeroteca, i el personatge d'avui és la directora esportiva del Club Esportiu Rítmica Pratenc, la Sònia Cabello, on repassarem no la seva faceta com a tècnica, sinó com a gimnasta, que també va ser molt destacada, i avui amb ella la repassarem.
0: Perfecte. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita Potolava.
1: Avui molt pendents del canvi de temps, a veure què ens explica Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Un dijous de temps molt regirat, molt tempestuós, i de fet, al llarg d'aquesta tarda, sobretot és quan acabarà descarregant a molts indrets del país. Aquest matí, amb alguna pluja, però de moment més esporàdica, i serà molt avançada la tarda i cap al vespre, quan aquestes tempestes s'acabaran escampant, ja diem, per molts indrets. Les més fortes, a cavall d'Osona, del Ripollès, la Garrotxa, la comarca del Berguedà, també el Mollanès i el Vallès Oriental. Les pluges una mica més isolades, amb poca precipitació, la veritat, cap a les comarques de l'Ebre, sobretot ja més cap al nord, i també a les de Ponent. Temperatura encara xafogosa, però anirà baixant, així que vagi descarregant al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a Rodalies, com sí que va ser un dia absolutament caòtic en el dia d'ahir. Sí que hi ha en alguna línia de tram, com la T4, amb freqüències de pas alterades per una unitat avariada, però la resta de transport funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres d'entrada i de sortida del nostre entorn. Com sempre, gràcies al Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous amb moltes retencions, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Abans de tot, destaquem una incidència activa des d'ahir a la nit. Es talla la calçada GI-552 d'Arbúcies en sentit sud i encara continuen aquests desviaments senyalitzats. Per anar atenció, però, a aquestes retencions, com dèiem, doncs hem de parlar de tots els voltants de Barcelona des del nus de la Trinitat, amb afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat en tot el seu tram, però també amb aquesta entrada lenta que ha quedat des del vessant Llobregat per la A2 i la B23. La B23 pateix retencions des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i des de Sant Just fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. La A2 també pateix retencions des de Sant Vicenç dels Horts de manera continuada, en aquest cas fins a Cornellà de Llobregat. Pel que fa a les vies costaneres, destaquem, fa una estona tenim lentitud al Prat de Llobregat, a hores d'ara ja circula amb més fluïdesa, però és cert que la C32, doncs sí que queda encara alguna lentitud de fins a 2 quilòmetres de manera intermitent cap a Barcelona des de Gavà, passant per Viladecans fins a Sant Boi de Llobregat. Tot plegat, doncs també deixa complicada l'entrada a les dues rondes des d'aquest vessant Llobregat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé. I anem a explicar-vos què heu de saber per començar el dia informats i informades. Marc Quinto, què tal? Benvingut.
4: Bueno, bon dia, Issa. Dijous 4 de juny ja, amb aquest mes de juny començat. I avui teòricament ha de ploure, però...
1: Hauria de ploure, aquesta tarda. Atenció.
4: Però veurem.
1: Tu, que et confies gaire, molt, moltíssim. Tu no ets gaire de portar paraigües ni res.
4: I avui vaig amb vehicles.
1: Vas amb vehicles que
4: no
1: que
4: han d'anar amb pluja quan no toca. Però bé, va, comencem amb el diari. I ara, Pedro Sánchez posa en marxa els pressupostos de l'any 2027 en plena tempesta judicial. Sempre censura amb alguna quan té merder pel mig.
1: Una carta nova.
4: I doncs ho va anunciar ahir el Cercle d'Economia aquí a Catalunya, i doncs va obviar també el tema dels casos de corrupció. Per contra, García Page reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o que convoqui eleccions. La fotografia del dia és per la multinacional catalana Grífols. Primera pedra a Grífols. El president espanyol va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall i a l'arrencada de la Seat a Martorell, d'aquests nous cotxes elèctrics com són el Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo.
1: Molt bé. És veritat que ara es diuen així. Sí, no, és molt estrany.
4: Els elèctrics li posen sempre noms lletjos, com perquè no agradin gaire. Però bé, bé que siguin doncs, empreses catalanes que siguin tan potents i no haguem de sortir sempre tant cap a fora.
1: El periódico. Luco acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díez buscava protegir el Partit Socialista, el govern o bé el seu president dels casos de corrupció. I la fotografia en contrast destacada va per aquest anunci. Els pressupostos del 2027 en marxa, mostra amb una fotografia a la clausura de les jornades del Cercle d'Economia d'ahir, on Sánchez anunciava que activava la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge. També alguns altres destacats, un tema que estem seguint aquests dies, és que la jutge investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets i que també la citarà a declarar. I per tant és un cas que...
4: Apassionant.
1: És el nostre crims que estem seguint diàriament i mitjançant doncs, els diaris i els mitjans de comunicació.
4: I acabem amb La Vanguardia. També doncs, els temes són bastant similars a fotografia, així com el diari Ara era doncs, Pedro Sánchez a Grífols, aquí és Pedro Sánchez a la SEAT, parlant de l'altre tema. Similar també, hi ha doncs, tema pressupostos, tema Santos Cerdán i també hi ha alguns destacats on un que ens toca ben de prop, que és que el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf, que sí. Ho comentàvem.
1: Ara estava mirant com és la construcció nova que han fet d'aquell espai que feia molta por.
4: És que no sé si hi ha cap.
1: Era un crims també, quasi.
4: He de dir que vaig anar l'altre dia i vaig veure-ho i encara estava tot que feia molt mala pinta.
1: Clar.
4: Així que veurem si millora. I també doncs, aquesta guerra Rússia-Ucraïna, que doncs, com dèiem ahir també segueix enquistada. Ucraïna ataca Rússia a l'inici del fòrum de Putin per captar inversions, que es tornava una mica de l'atac massiu de Rússia de l'altre dia.
1: Doncs anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat avui.
5: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
1: Vinga, doncs, molt interessant perquè parlem, comencem fent seguretat ciutadana i ho fem amb Protecció Civil i la Meritxell Espanyol. A les 10, Bodas de Sangre, obra de teatre, participació totalment pretenca.
0: Tragèdia clàssica.
1: Sí, molt clàssica.
0: Molt clàssica.
1: Lolo Herrero el tindrem per aquí en company. Estaran doncs, aquí en directe a l'estudi, així que molt interessant. Bé. Després, a 11:15, ens posem alegres perquè hi ha festa i les festes de la granja comencen un seguit de setmanes amb festes majors de barri.
0: És veritat.
1: I els que vivim a prop ho patim. Ho patim alegrement.
0: No, però és un tardeo, acaba a prop. Sí. Acaba
1: d'hora. No, no, no.
0: Ho tens molt a prop, però acaba d'hora.
1: He de dir que la granja no molesta. Se sent la música i tal, i de fet et ve de gust anar-hi, perquè sents música, penses, ostres, estaràs a gust allà i tal, però bé.
0: Mira,
1: però acaben aviat.
0: Tardeo DJ comença a les 8:30, o sigui, a 9:15. Això acabarà a 12:15, com a molt.
1: Sí, sí, sí. No,
0: posa-li.
1: No.
0: I tu doncs encara estàs com per fer el tardeo fins a aquestes hores.
1: Què és, dissabte?
0: Dissabte.
1: Perfecte.
0: Sí.
1: Doncs això, parlarem de les festes d'estiu del barri de la Granja, farem amb la seva presidenta, amb la Gemma Capdevila, i també portarà algun convidat especial, que us ho desvetllarem després en directe. A les 11 parlarem del CRAM, recuperem una entrevista dels companys informatius en què doncs, el CRAM ha fet el tradicional alliberament de tortugues a la platja.
0: Ens encanta això.
1: Que ens encanta perquè són vides salvades d'aquests animalons que ens agraden tant. I doncs, doncs bé, no confondre perquè ja també deixen com alguna inflable per allà.
0: Sí.
1: Que a vegades són tan realistes que semblen de veritat.
0: El vídeo que hem penjat al Prat TV podeu jugar a distingir quina és la de veritat.
1: Sí. Més coses. A 11:45 parlem del dia del donant d'òrgans i de teixits, importantíssim, perquè a més l'estat espanyol és un dels països on més donació d'òrgans hi ha. I, doncs, i pocs ho són encara, perquè si ho féssim tots doncs encara salvaríem moltes més vides.
0: Clar, sí.
1: I en parlarem d'això, també de com poder ser donant d'òrgans i teixits, com funciona, si és tan fàcil com parlen o per contra és més difícil. Després, a les 11:30 parlarem de Tinta Blava, un lloc per la paraula, i parlarem del llibre La praxis del proseo, molt interessant, que
0: sí,
1: tu ja t'has llegit, de Julio Vega.
0: Sí.
1: I doncs parlarem amb persones que han tingut a veure amb aquest llibre també, i doncs molt interessant sempre el que ens porta Tinta Blava. A les 12, l'entrevista esportiva a la setmana, Strongman, que doncs el nom ja ho diu, strong, fort, man, home, doncs un home fort. Què més voleu saber d'això? A les 12 ho sabreu. A les 12:30, les veus de la Neus, molt interessant avui perquè parla d'Eros, d'aquests expedients de regulació d'ocupació que doncs al Prat s'han doncs, sobrevingut uns quants, ja per tot arreu, tenim aquí a Plastivert, també tenim a l'espai de la Nissan, tenim d'altres que no només al Prat sinó als voltants, que també afecten a ciutadania del Prat, doncs ha sortit al carrer a preguntar què n'opina la gent, si els preocupa, si creu que tot aquest tipus d'empreses doncs, aniran deixant mica en mica el Prat i doncs, deixaran d'haver aquest tipus d'empreses grans aquí a la ciutat, si no, si estan afectats per contra, perquè al final apleguen a molta gent que
0: molta
1: habitualment
0: gent.
1: Sempre
0: tothom coneixem algú que treballa
1: clar,
0: en aquestes empreses.
1: Sempre contractes abans algú que viu a la mateixa ciutat que algú que viu a una hora en cotxe, llavors doncs, hi ha molt de gent propera.
0: I també significa potser un canvi de paradigma.
1: Uh-huh.
0: Un Prat eminentment industrial a
1: sí,
0: veure
1: totalment
0: com es recondueix també a aquests llocs de feina, no? Que s'ocupaven des d'aquí i tot això té a veure amb deslocalitzacions de les grans empreses.
1: Sí, clar, que no només afecta el Prat. Sí,
0: evidentment.
1: Sí. Doncs bé, això seria una mica el programet d'avui, que
0: déu-n'hi-do,
1: eh?
0: Gràcies.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 33 minuts per sobre de les 9 del matí. Com us hem explicat a la portada del programa, aquests dies tothom parla dels esdeveniments que s'estan fent a Barcelona. I és veritat que, per exemple, ahir a la tertúlia en parlàvem d'un molt sonat que serà la visita del Papa. I tot això hem de tenir en compte que passa i que aterra a l'aeroport del Prat. Normalment, doncs, tant els artistes del Primavera Sound com el Papa, com doncs, tota la gent que arribarà cap al Pride de Barcelona, tothom passa per l'aeroport del Prat i, de fet, volem saber si el Prat és aliè o no a tot el que passa per l'aeroport. És per això que avui a l'Espai de Protecció Civil li preguntarem a la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, a Meritxell Espanyol, com s'adapten aquests plans a nivell municipal i també doncs, com es prepara tot el desplegament. Meritxell, què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: És veritat que el Prat es desperta el mes de juny, però no només el Prat, sinó que veiem que Barcelona, que és una gran ciutat, també el que farà aquest mes de juny és convocar esdeveniments que mouen moltíssimes persones i també són esdeveniments de públics absolutament diferents i, per tant, tota aquesta coordinació s'ha de tenir molt en compte. Com el Prat està relacionat també amb l'aeroport? Perquè al final que arribi el Papa, per exemple, no és una cosa que passi tots els dies.
1: No, i de fet, bé, és el que tu dius, ara comença la calor, comença el bon temps i es fan moltes activitats diverses, actes de ciutat a moltes localitats de tota Catalunya i el Prat no és menys, no? I si l'afegeixes, doncs que tenim l'aeroport Josep Tarradellas en el propi municipi, evidentment que ens afecta més d'una manera indirecta, però ens afecta, ens podria afectar també i evidentment que ha d'existir aquesta coordinació a l'hora de tots aquests passatgers, sigui el Papa o no sigui el Papa, tots aquests passatgers que entren i surten en l'aeroport del Prat, doncs ha d'haver com una petita coordinació també amb el municipi. I això com es fa? Doncs a través d'aquests plans d'autoprotecció i aquestes coordinacions amb els centres operatius per si passa alguna cosa, estiguem avisats com a municipi, com a ajuntament i puguem actuar doncs amb tots aquests mitjans o recursos que tinguem humans o recursos o mitjans materials perquè puguem actuar i puguem estar allà quan ens ho demanin.
0: Aquí passaria una mica com parlàvem amb bombers, no? Si hi hagués alguna problemàtica, l'administració més propera seria l'Ajuntament del Prat.
1: Sí, el que passa que nosaltres, a l'hora d'actuar al port d'aquí de Josep Tarradellas, ens hem d'esperar que ens diguin des del CECAT, des de la Generalitat de Catalunya, des de Protecció Civil, que ens diguin que hem d'activar la nostra alerta, la nostra emergència del pla d'actuació municipal que està per sota del pla autonòmic i per tant això ens hauríem d'esperar a que ens avisessin i a que ens diguessin que l'hem d'activar perquè nosaltres torno a repetir tal i com el que hauríem de fer en una emergència dins de l'aeroport de Barcelona és que ens donin aquest avís per activar el nostre pla d'actuació municipal i simplement hauríem d'actuar amb els nostres propis recursos humans i materials en el sentit de poder fer un control d'accessos a la zona afectada, revisar i facilitar l'accés també a bombers com parlava l'altre dia el Carlos i després també amb un tema de potser l'acollida de població, sobretot de passatgers que es veiessin afectats dins de l'aeroport i que per tant el Prat com a municipi hauríem d'activar tots els mecanismes per poder fer aquesta acollida temporal a la població afectada, bueno, la població, als passatgers afectats per aquell tipus d'alerta o emergència que passés.
0: Per tant, el municipi ha d'estar en coordinació amb tots aquests plans i també diferents, depenent de quin sigui la característica, no?, de cadascun d'aquests plans d'autoprotecció, entra d'una manera o d'una altra. Com funciona aquesta relació i aquesta informació al final? Perquè heu d'estar com assabentats una mica de tot, no?
1: Sí, una miqueta. El que passa és que és un tema molt complex. Intentaré explicar-ho molt, molt breument perquè podríem estar bastantes hores explicant tot això. Però bé, nosaltres ens informen a la Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya des de la Direcció General de Protecció Civil. Doncs hi ha un programa que es diu HERMES, val? Que és allà on totes les empreses implicades totes les entitats implicades en una activitat, ja sigui temporal o no, etc., doncs han d'entrar en aquesta plataforma Hermes i penjar el seu document d'autoprotecció, no? el seu pla d'autoprotecció. A partir d'aquí, quan veuen que l'afectació pot afectar el Prat, aquell pla d'autoprotecció, aquella activitat, automàticament la plataforma Hermes ens arriba un avís d'aquesta plataforma. Ens avisa a través d'un correu electrònic que s'ha penjat en aquesta plataforma de l'empresa X un nou pla d'autoprotecció i, per tant, tenim un termini de dies per poder-nos revisar aquesta documentació, aquest pla d'autoprotecció. I nosaltres, en funció si és una activitat que afecta d'àmbit autonòmic l'afectació o d'àmbit local, tindrem uns terminis, però també tindrem uns altres terminis si són activitats que són de tipus temporal, clar, com si són de tipus permanent. També tenim altres terminis i no els informes que hem de fer no són iguals per un termini que per un altre, no? O per l'àmbit que afecta o pel tipus de pla o d'activitat que ens pot arribar a afectar, no? I, per exemple, en el cas de l'aeroport de Barcelona, en el cas de l'aeroport de Josep Tarradellas, això va passar així. L'aeroport va penjar el seu pla d'autoprotecció en el seu moment a través de la plataforma Hermes, es va haver de fer una revisió d'aquell informe, veiem tal i com estava, si nosaltres veiem amb alguna incidència o alguna cosa que ens podria fer sospitar, doncs, que faltava informació o que les dades no eren del tot correctes, perquè ens fixem en una sèrie de dades que afecten, evidentment, insisteixo, doncs, el nostre municipi, nosaltres llavors elaborem un informe, no?, que es diu d'al·legacions en aquest cas. I a partir d'aquí aquest informe no és vinculant per la Generalitat, però sí que el tenen en compte a l'hora d'homologar. Arriba aquest document amb els terminis previstos a la Direcció General de Protecció Civil, s'ho mira a través de la Comissió de Protecció Civil i al final decideixen si homologuen o no aquell pla d'autoprotecció. I així ha sigut, que al final, després d'un temps de deliberació, d'avaluació, de revisió d'aquell pla d'autoprotecció del propi aeroport, doncs van decidir que tot era correcte, que totes les mesures eren correctes i el van acabar homologant.
2: Perfecte, per tant.
1: Nosaltres fem el mateix en àmbit local,
2: sí,
1: però ja et dic, és clar, aquí hi ha quatre tipus de plans d'autoprotecció.
2: Sí, quins són?
1: Val?
2: Recordem...
1: Hi ha dos tipus i dos subtipus, per dir-ho d'alguna manera. Dos tipus, que vol dir plans d'autoprotecció que afecten a l'àmbit autonòmic, vol dir a tota Catalunya, per tant, qui mana, per dir-ho així, és la Generalitat de Catalunya, de la Direcció de Protecció Civil de Catalunya. I després tenim els d'àmbit local, que aquests ens afecten més a nosaltres, en l'àmbit local, l'àmbit de l'Ajuntament, del municipi del Prat. Val? Dins d'aquests dos grups hi ha dos subgrups més. En l'àmbit autonòmic hi ha el subgrup de siguin activitats permanents o siguin activitats temporals. I passa el mateix amb l'àmbit local. Val? Pot ser un pla d'autoprotecció que afecti per una activitat que és temporal o per una activitat d'una empresa que està establerta aquí al Prat i que, per tant, no és temporal l'activitat, sinó que és permanent.
2: Clar.
1: Per tant, els terminis per homologar o per revisar-se aquell pla d'autoprotecció i fer els informes que toquin són terminis diferents. Val? Vull dir, estem parlant, si vols entrem en una mica més de detall, però bueno, estem parlant de terminis de mesos o de dies, que inclús, per exemple, l'àmbit local, una afectació d'un pla d'autoprotecció que afecta al municipi del Prat i que és una activitat temporal, per exemple, festa major,
2: sí,
1: que hi hagi alguna entitat que vulgui fer una activitat temporal per festa major i que evidentment afecta el nostre municipi del Prat. Doncs des de l'Ajuntament, quan ens arriba que aquella organització, aquella entitat, aquella empresa X ha penjat a la plataforma Hermes el seu pla d'autoprotecció, no, ens arriba a Protecció Civil Municipal, ens arriba un comunicat d'Hermes dient que, ei, l'empresa tal ha penjat aquest document, aquest PAU, que són les sigles de pla d'autoprotecció, val? Ha penjat aquest PAU, us l'heu de revisar en un termini de 10 dies. I teniu 10 dies, clar, naturals per revisar-vos aquest document i fer al vostre el vostre informe de, bueno, si és temporal a Ajuntament, nosaltres som els que homologuem, és que aquí és una mica liat, d'àmbit autonòmic és igual, teniu 10 dies per revisar-vos aquest document, aquest pau, i a partir d'aquí doncs feu o l'informe d'al·legacions, o depenent el tipus de pla d'autoprotecció, o fas un informe d'al·legacions o fas un informe d'avaluació tècnica, que es diu. Quan l'Ajuntament fa una avaluació, un informe d'avaluació tècnica, és el propi Ajuntament que homologa aquell pla d'autoprotecció. Quan ha de fer un informe d'al·legacions, vol dir que l'afectació és pel municipi, però qui homologarà finalment aquell pla d'autoprotecció és la Generalitat de Catalunya. I això ha passat, doncs, per exemple, a les visites que farà el Papa. A nosaltres no ens afecta per res perquè és a Barcelona.
0: Clar.
1: Però a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, li haurà afectat, en la direcció que tinguin de Protecció Civil a l'Ajuntament de Barcelona, els haurà afectat i hauran hagut de revisar aquella activitat temporal de la visita del Papa, i hauran hagut de fer doncs el seu informe de delegacions. Per enredar una miqueta més, perquè ho estic enredant molt, per enredar una miqueta més, dins del decret 30/2015, que és el catàleg d'activitats que és obligatori que tinguin un pla d'autoprotecció, perquè no totes les empreses, no totes les activitats han de fer un pla d'autoprotecció, només les que estan dins d'aquest quadre o d'aquest catàleg d'activitats d'aquesta normativa, del decret 30/2015, defineix que per el tipus d'activitat i afectació has de fer un pla d'autoprotecció de tipus A, vol dir d'àmbit autonòmic, que afecta a tota Catalunya, o has de fer un PAU de tipus B, que vol dir que és, afecta a l'àmbit local, en l'àmbit d'un ajuntament en concret o d'un municipi en concret, val? Sé que és liat, perquè per mi mateixa a vegades...
2: Sí, jo tinc preguntes. Per exemple, festa major, activitats que impliquen aquest pla d'autoprotecció, quan es fan un cop el pla d'autoprotecció, s'ha de presentar cada any per festa major un pla d'autoprotecció específic, o
1: no
2: amb el mateix ja es pot repetir?
1: No necessàriament. Els plans d'autoprotecció, això sí que és comú per tots, per sort, perquè si no jo
2: clar,
1: ja a dia d'avui estaria boja, ja t'ho dic. Per sort, els terminis per la revisió, per les actualitzacions dels plans d'autoprotecció o per la vigència d'aquell pla d'autoprotecció són els mateixos. Estem parlant de 4 anys.
2: Val?
1: Però sí que és veritat que dins d'aquests 4 anys, si hi hagués algun canvi significatiu en aquell pla d'autoprotecció, en aquella activitat, en aquell aspecte que afecti el municipi, d'un canvi d'un risc, que s'ha d'afegir un tipus de risc perquè ha aparegut un nou risc pel municipi, etcètera, etcètera, estaríem parlant de que s'hauria de fer una revisió. La revisió es pot fer en qualsevol moment, no t'has d'esperar els 4 anys de vigència per tornar a fer aquell pla d'autoprotecció. Val? Uh-huh. Una actualització, quan parlem d'una actualització d'un pla d'autoprotecció, estem parlant que són coses molt menors que s'han de modificar en aquell informe, i per tant no és necessari tornar a començar, presentar un altre cop el PAU a Hermes, els terminis, fer els informes... No, estem parlant...
2: Per exemple, un canvi de recorregut, no? Que agafes
1: sí.
2: un altre carrer
1: sí.
2: perquè estan obres, no?
1: Sí.
2: Que és una cosa que ens ha passat aquí al Prat, canvi sí. del Cercavila o del Correfoc, que en comptes de passar per un carrer ha de passar per un altre.
1: Per exemple, o un canvi de responsable titular d'aquell pla d'autoprotecció.
2: Que això també passa a les entitats.
1: O un telèfon, o coses així que no tenen gran importància... i que les pots controlar sense haver de fer aquesta revisió i tornar a començar en tot el procediment de penjar el document, etcètera, etcètera, doncs es pot fer a través d'una actualització.
0: Uh-huh.
1: Insisteixo, les revisions ja són per temes de canvis més significatius, més importants, que sí que poden canviar tot l'aspecte que està plasmat en aquell informe. I, per tant, insisteixo, hi ha una vigència de 4 anys, però si tu, en aquesta vigència de 4 anys, has de fer alguna modificació important, per tant, una revisió tu la pots fer en qualsevol moment, i el mateix, una actualització, el mateix. Amb les actualitzacions no has de donar comptes a Hermes, val? Amb les revisions sí. Uh-huh. Has de tornar a començar aquest procediment, de tornar a penjar el document, avisar, etcètera, etcètera. Val?
2: Fa quant de temps que estan vigents aquests tipus de plans? Perquè és veritat que abans no hi havia aquest control, no?, dels riscos.
1: Doncs mira, abans del decret 30-2015, 2015 és l'any que es va actualitzar aquest decret, existia el 82-2010. Vull dir que des del 2010 es va posar, com si diguéssim, una miqueta d'ordre a tot el tema dels plans d'autoprotecció. Perquè abans no existia, o potser sí, hi havia... Bueno, mentida, hi havia una norma bàsica d'autoprotecció que no sé, ara no recordo... M'estàs fent un examen, eh? Ara no recordo, em sembla que era del 2006 o... Bueno, i abans, jo crec, hi havia una norma bàsica estatal.
2: Clar.
1: I que, evidentment, doncs... tots els municipis, tot l'àmbit autonòmic, totes les comunitats autònomes s'havien de regir per aquesta norma, norma bàsica o normativa bàsica d'autoprotecció. A partir d'aquí, com la Generalitat va assumir les competències de temes de protecció civil, doncs van crear, van elaborar aquest decret 82 del 2010, que va posar les bases per al control d'aquestes competències en quant a plans d'autoprotecció.
2: Al final el que es vol és minimitzar els riscos, endreçar-ho tot, no?
1: I el decret 82 era molt estricte. I el que es van adonar després, 5 anys més tard, van dir, ostres, no siguem tan estrictes, perquè sabem que moltes empreses, moltes entitats no podran, no poden complir amb aquests requisits que marca aquest decret, i per tant, doncs, anem a actualitzar-lo. I el 30 del 2015, l'any 2015, van actualitzar el decret i van baixar una miqueta, entre cometes, les expectatives per fer-ho una miqueta més assequible per tothom. Però bé, tu agafes el llistat i déu-n'hi-do, vull dir, és impossible que t'ho aprenguis. Vull dir, jo per això tinc la meva, entre cometes, xuleta, no? I vaig mirant, aviam, quan afecta àmbit local, quan afecta àmbit autonòmic, què s'ha de fer en cada cas, etc, etc. Perquè és complexa, no és fàcil.
2: Posem alguns exemples d'àmbit local, perquè has dit que no totes les activitats han de fer un pla d'autoprotecció, ni tampoc totes les empreses n'han de tenir un, no? Quins aspectes sí que han de tenir en compte o quines activitats impliquen tenir un pla d'autoprotecció?
1: Val. Deixa'm dir abans que no totes les empreses han de tenir un pla d'autoprotecció, però sí totes les empreses han de tenir un pla d'emergència, d'acord? Que és un nivell més baix, sí? Igualment passa amb les entitats o els actes de ciutat. No tots els actes de ciutat o totes les entitats han de fer, per exemple, no els hi aplica un pla d'autoprotecció, però sí que hem d'establir unes mesures d'emergència o un protocol d'actuació d'emergències, d'acord? Això ha de quedar clar, perquè a banda també hi ha altres normatives que exigeixen que no compleixes per fer un PAU, perfecte, però sí que t'exigeixo que compleixis en fer un pla d'emergència. Per exemple, estem parlant de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que a nivell empresarial, a nivell d'empresa, si no t'aplica fer un PAU perquè no compleixes amb els requisits mínims del decret 30-2015, tens l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que sí que t'està dient que has de tenir unes mesures d'emergència en la teva pròpia empresa per, precisament, si tens una emergència, sàpigues com reaccionar.
2: Aquí parlem de risc d'incendi, no? De tenir un punt de trobada pels treballadors fora, de tenir clares quines són les sortides, serveis d'extensió,
1: d'extinció d'incendi, senyalització dels recorreguts d'evacuació, que compleixi, bueno, llums d'emergència amb uns requisits que també venen de normes, de normatives europees.
2: Això ho ha de tenir tothom.
1: Sí, correcte. Sí, perquè això és el mínim que s'ha de tenir en qualsevol tipus d'empresa, organització, etcètera, etcètera.
2: A partir d'aquí, quines, per exemple, parlant d'empreses que tenen aquests plans permanents, quines sí que estan obligades a fer un pla d'autoprotecció?
1: Doncs, per exemple, si ens anem al catàleg d'activitats del decret 30-2015, aquí veurem clarament que, per exemple, d'àmbit local, m'estàs dient, no? D'àmbit local, si ens n'anem, per exemple, totes les empreses que tenen normativa CVSO, que la normativa CVSO és un real decret que indica tots aquells requisits que compleixin les empreses que puguin provocar un accident greu, doncs sí o sí hauran de tenir un pla d'autoprotecció.
2: Parlem de químiques,
1: correcte,
2: no? Parlem
1: sobretot la normativa, el Real Decret 840, ens parla de normativa, és una normativa que ens parla d'empreses de risc químic, val? Normativa CVSO, que això ve d'un poble italià, ben bé, no em sé bé la història, eh? No, ja em perdonaràs, però no puc saber-ho tot. Però ve d'aquí, no? Arrel d'un accident molt greu que va haver en una població, crec que italiana, que es deia Seveso, o es diu Seveso, doncs arrel d'aquí doncs van començar a extreure o a treure normatives tal, tal, i al final normativa europea la transposa al país que forma part de la Unió Europea, Espanya, i per tant va crear el seu Real Decret, val? Per exemple, en aquest cas, doncs, si estem parlant d'àmbit local, aquelles empreses que hagin de complir, o fins i tot aquelles activitats que també han de complir amb un PAU de tipus B, que vol dir que afecta, té afectació en l'àmbit local,

0: una mica millor. És el mateix pla que ha de presentar Picacrestes que Trabucaires?
1: No, aviam, de fet, aquestes activitats, al final, com no compleixen amb els mínims del decret 30-2015, i l'activitat, aquí s'embolica una mica més, i l'activitat, el promotor d'aquella activitat és el propi ajuntament, l'entitat demana fer una activitat.
0: Sí.
1: L'ajuntament l'autoritza a fer. Però com és una entitat sense ànim de lucre, és una entitat cultural i que per tant no és empresa, i el promotor d'aquella festa, no? De la festa major en general, és el propi ajuntament, que sí que és una empresa pública, però és una empresa pública, assumeix l'elaboració del que li toqui, o un pla d'autoprotecció d'àmbit local, o unes mesures d'emergència o un protocol d'actuació en emergències. I en aquest cas, amb els actes de foc, l'entitat demana l'autorització per fer aquella activitat, s'inclou en els actes de festa major del Departament de Cultura, que organitza el Departament de Cultura, i és l'Ajuntament que fa, o sigui, des de Protecció Civil Local, Municipal, o sigui, jo, de moment, elabora aquestes mesures d'emergència, aquest protocol d'actuació en emergències. Sí? Sí que estem parlant, per exemple, et poso un altre exemple, el piromusical del Castell de Focs, que es fa al final de festa major. Això sí que és un pla d'autoprotecció d'àmbit local, que a més hem de donar informació, hem de comunicar a Aena que hi haurà una pirotècnia a certa alçada perquè sàpiguen en tot moment les torres de control, doncs, que si hi ha un avió tal que ha de passar per aquí al mig, doncs que el desviï, etcètera, etcètera. Clar, és que tot es complica, ja et dic que no és tan fàcil. Sí. Doncs l'Ajuntament assumeix l'elaboració d'aquest pla d'autoprotecció i des de Cultura s'assumeix enviar aquest comunicat, o des de Policia també, perquè els companys de Policia també fan les seves tasques, s'envia aquest comunicat a Aena per explicar els dies que seran de festa major i quan pot implicar o quan pot afectar, quines activitats poden afectar, potser, al tema de dels avions, dels recorreguts dels avions que passen per aquí al municipi del Prat, etcètera, etcètera.
0: Sí, aquí és el contrari. Des del municipi s'informa a Aena perquè l'aeroport sàpiga que al municipi es faran activitats i que també poden afectar a la seva operativa habitual. Doncs, Meritxell, jo crec que hem entès bastant com funciona, un tema difícilíssim.
1: És molt difícil, és molt complex.
0: Però
1: ja ho he dit.
0: Sí que ens quedem amb aquesta idea, no?, que al final al mapa del Prat tenim aquestes macroinfraestructures al costat i hi ha aquesta interrelació constant entre Protecció Civil de l'Ajuntament i, per exemple, tot el que passa per l'aeroport, tant des del municipi cap a l'aeroport com des de l'aeroport cap al municipi, com és el cas d'aquests esdeveniments que tindrem al mes de juny. Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
6: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
5: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui en Epicentre, a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
7: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
8: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
9: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
10: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: 6 minuts per sobre de les 10 del matí amb aquesta música preciosa, però que també ens anuncia doncs, el que parlarem tot seguit, que és una tragèdia, però que no estarà interpretada en tot tragèdia, sinó que també buscarà el seu punt de comèdia una mica, o de riure's de nosaltres mateixos i de les nostres pròpies desgràcies, com és el que fan sempre des del Teatre Càdix. Avui hem convidat doncs, el grup d'adults, que ja sabeu que a final de curs ens ensenyen tot el que han anat treballant. Tenim el seu professor i el director de Bodas de Sangre, Lolo Herrero. Què tal, Lolo?
1: Què tal, bon dia? Que maco això que has dit.
0: Estem contentíssims. És que a mi el teatre m'encanta. La veritat que jo sóc fan del teatre i del Càdix, sí, també. I de fet, és molt valuós tot el que feu. Fer teatre amateur, fer-ho també perquè tothom puguem sentir aquestes emocions que ens transmeteu, i per tant a mi m'encanta. Jo soc clar, una aficionada
1: jo
0: vostra.
1: Jo personalment també soc fan teu, o sigui que esto,
0: que bonic, que bonic,
1: que no. Que no, que jo, más que no, que tu, que vuelta tu, que jo.
0: Explica'ns una mica què és aquest grup i com arribeu també al final amb una mostra sempre que us permet ensenyar una mica
1: sí,
0: el que heu fet.
1: Sí,
0: no?
1: El que fem és, o sigui, fem el procés, comencem a l'octubre i normalment doncs cada professor determina un text o el que vol treballar a partir de les persones amb qui treballa, i jo este any vaig pensar pues,
0: per què
1: escolta, Lorca, perquè és que Lorca és una cosa que sempre està present, sempre està present, i és un referent, i a més a mi em venia molt de gust treballar escenes, i més quan vam decidir que seria aquest grup vaig pensar, és que ja està, ja ho tinc, ja sé qui és qui, ja sé com és. I vam fer una aproximació a Bodas de Sangre, sí, que no és la... Jo faig una mica de conya que no és la versió en Rocío Jurado,
0: vale,
1: perquè sempre hi ha aquesta cosa com racial, sí, profunda, no sé què, que ho té, perquè, però ja ho diu, no cal fer èmfasi en aquesta cosa de oh, i fer-ho en andalús, i no, i el que hem intentat fer amb prou èxit és traspassar les paraules de Lorca d'un drama rural de començaments del segle XX a una obra de teatre contemporània amb personatges del segle XXI. Mm-hmm.
0: Doncs déu-n'hi-do, el repte era majúscul, i per tant, no sé si hi ha nervis previs, perquè tindrem dues actuacions, una divendres per la tarda i una altra dissabte al matí. Anem a conèixer a alguns dels actors que protagonitzaran aquest Bodas
1: dels valents,
0: de Sangre.
1: Valents, dels valents que s'han posat en les meves mans i han confiat.
0: S'ha de ser valent, eh?
1: Molt, és veritat, molt,
0: per,
1: molt.
0: No
1: molt.
0: Per confiar en tu, per fer teatre, és veritat.
1: Sí, i per fer Lorca ja ni t'explico.
0: Saludem al Javi Garrido. Què tal, Javi? Benvingut.
2: Sí, hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé, estic molt content de poder formar part d'aquest grup amb el Lolo i amb la resta de 10 components, i després pues, també ha estat involucrada també l'Anna Martínez, que ha sigut la part, diguéssim, de moviment, i bueno, la part meva, jo faig de pare, i aleshores el pare és un pare que té molta il·lusió, o sigui, això és el que transmet el personatge, i aquesta il·lusió després n'hi ha un punt de l'obra en la qual es diu la frase aquesta en grup, que és despierte la novia la mañana de la boda, i aquesta frase és bueno, una de tantes, mm-hmm, perquè qualsevol frase que agafis és una bomba, i bueno, és això. Ara estem amb els nervis previs,
0: sí, una mica,
2: que és
0: no?
2: normal, i o sigui, encaixar les peces perquè tot surti amb l'emoció que volem transmetre.
0: I segur que ho aconseguiu.
1: Encara tenim temps per sí. acabar de
0: fareu assajos coses. Abans? No, avui?
1: Sí, clar, sí. Portem sí. cada dia fent assajos. Sí.
0: Sònia Manzano, benvinguda.
3: Hola.
0: Què tal? Com estàs?
3: Gràcies, bé. Molt neguitosa.
0: Molt neguitosa, eh? Ara senties la música i era com
3: sí,
0: uau.
3: Sí, sí, he sentit la música i he clar. Dit uau, ja estic aquí.
1: Ja el tenim.
3: Oh, ja està, ja no queda nada.
0: Quin és el teu paper, Sònia?
3: La nòvia. El loro està boig, està loco.
0: Tens responsabilitat responsabilitat aquí, sí.
3: Bueno, sí, una miqueta. Sí.
0: Com sí, ha estat sí. per tu apropar-te doncs, a un paper, al final, que suposo que has tingut referències no, de diferents actrius, no sí. sé si t'has guiat molt,
3: si
0: has agafat
3: millor o pitjor.
0: Això t'anava a preguntar.
3: No sé. Però sí, o sigui... Bodas de sangre a tope. Y la novia també, molt xula la peli, però és que res a veure al final. És una ja que veure la, o sigui, és una cosa molt especial, és una bodas de sangre diferent. Sí, però és un repte. És un repte i amb molta responsabilitat i amb molta il·lusió.
0: Al final és gaudir-ho, no? Tota
3: sí,
0: aquesta feina que heu fet.
3: És gaudir. Dóna una miqueta de por perquè Federico dóna por.
0: Clar.
3: És molt guai, però és molt xulo.
0: Tenim també al Miguel Ángel Avilés, al Miguelillo, què tal? Com estàs? És que hi ha molta gent al Prat que et coneix com a Miguelillo bueno, i perquè t'ubiquin. Segur sí, que amb la teva veu també et reconeixen. Com estàs?
4: Sí, també. Pues mira, bien, de verdad, lo de Miguelillo, sí, porque fue una curiosidad que cuando... hay gente en el Cádiz que a veces me decía Miguel Ángel Avilés y quién es... Y al final han puesto, en vez de poner Miguel Ángel Avilés, ponen Miguelillo Avilés, ¿sabes por qué?
0: Es el nombre artístico, una mica,
4: sí,
0: ¿no?
4: Sí, sí, ahora ya está, ya Miguelillo ya...
0: ¿Quién es el papel que haces tú?
4: Yo hago el papel de Leandro. No, perdona.
1: Leandro, te reviento.
4: Lo he dicho por la Sonia, ¿eh?
3: Pues sí, que porque siempre le llamo Leandro.
4: Tenemos la coña esa. Es Leonardo. Y bueno, es un papel muy, muy difícil también. Uh-huh. Ya que ha dicho antes lo del Javi y lo de Ana Martínez, que es curioso porque en esta obra también, sí. aparte del texto, que es muy todo, pam, pam, pam, también hacemos cosas de movimiento. Y juntar dos cosas, a veces yo estoy capacitado para hacer una y justa. Pues esta vez no hacemos dos, hacemos movimiento y texto. Y, y he dicho, uff. Pobrecita la Ana, que ha sudado lágrimas de sangre porque la verdad es que está siendo complicadillo, sí. Yo uno de los retos más potentes en los que me he metido.
0: Claro,
4: gracias al Lolo que me engañó. Que dicen, perdona que sí. te interrumpa, Isa, que dicen, aquí cuando ves que sientes esto es cuando dices, en menudo embolado me he metido.
0: Efectivamente.
4: Yo llevo meses diciendo, en menudo embolado me he metido. Aquí me mandaría a mí.
0: Pero al final portas molts anys fent teatre i al final hi ha d'haver, no?, un punt de repte, de que et superis
4: sí.
0: i de que puguis incloure
4: sí,
0: d'altres
4: sí.
0: habilitats. Lolo, tu tenies clar que el moviment en aquesta obra volies que
1: sí,
0: fos protagonista.
1: Sí, perquè clar, tenim a l'Anna i l'Anna és un valor que s'ha d'afegir i s'ha de sumar sempre que es pugui perquè a més també els coneix molt i sap com podem fer i d'on podem tirar i d'on... I més en aquesta cosa que nosaltres fem, que cada any és com... Vamos con más. Pues vamos, que és una mica... Aguanta'm el cubata, no?
0: Que la propera és un musical, quasi.
4: Bueno,
3: no
4: és un musical.
1: No apretem, perquè...
4: Ja se lo dije yo, lo que pasa que con la voz característica no, esta que tengo...
0: No. Tu pots fer els coros, no?
1: No, però sí que és veritat que mola molt posar moltes disciplines allà.
0: Clar.
1: I a més, clar, és que... És que amb aquest grup i amb l'Orca és fàcil, encaixa tot. S'ha de currar una mica més? Sí. Però tenen capacitat de treball, tenen capacitat de sacrifici. És que és un plaer, és que és un rotllo que jo moltes vegades penso, hosti, si tuviéramos tiempo, esto en el CDN, esto lo llevamos al CDN i nos lo estrenan. Com si nos lo estrenan, ja te digo yo que sí.
0: Com heu portat vosaltres al moviment? Us ha agradat explorar aquesta part? Javi, tu com l'has portat?
2: Bé, ha anat bé perquè tot el grup està implicat i aleshores si no surt alguna cosa pues, aleshores l'altre t'ajuda.
0: Clar.
2: Que és una de les parts a treballar dintre del teatre, o sigui, de que tot funcioni pel grup, o sigui, perquè tu pots ser molt bo fent el text o fent un moviment en concret, però ha de funcionar el grup.
0: Clar.
2: I aleshores lo bo i lo maco és veure com els altres t'intenten ajudar i tu deixar-te ajudar també.
0: Anar contra l'individualisme, que ara és veritat que tot això
2: no.
0: costa.
2: Això,
0: s'ha de treballar amb comunitat, s'ha de treballar perquè entre tots no, surti aquest producte que al final serà l'obra.
1: Pues, que de fet, a mi, jo, per mi, la meva aproximació al teatre és un és un fet polític. Clar, o sigui, sí, aquesta sí, cosa sí. De... Perquè, bueno, ells hi són i en tots els muntatges que jo he fet tothom està a escena tota l'estona, encara que hi hagi escenes particulars, tothom està a escena tota l'estona, perquè això és una feina del grup i és una feina d'equip i és una suma d'individualitats amb això, no? Amb un objectiu total. Comú i que tothom ha de sumar, saps? No és allò de, bueno, ara no me toca. No, o sigui, encara que no toqui, tu has de posar la teva energia en això. I si algú s'equivoca i et mira, ha de veure que tu estàs content. Bueno, és un...
0: Clar,
1: és un...
0: sí, sí.
1: És un manifest, això.
4: Es otro aprendizaje, porque claro. La verdad es que sí que se nota mucho, ¿no? Que dices, al principio, claro, tú empiezas como diciendo, bueno, bah, poquito a poco no puede ser, porque es verdad que a la que falla uno, sí, no te das cuenta, pero el grupo se hunde. Y a la que uno está tirando, el grupo se levanta. I és otro aprendizatge.
0: I el grup es fa millors, no? Clar. Tu veus el del costat i dius, ostres,
4: clar.
3: Sí.
0: No? Et repta, et porta més...
1: Uh-huh.
0: No?
1: Sí, I et dona confiança, sí. perquè hi ha una cosa com d'incertesa i d'inseguretat, sí, sí. Estar allà exposat i exposant-te tu, sí. I saber que estàs acompanyat i saber que qui tens al costat està al teu costat de bo i està remant en la mateixa direcció, això és guapíssim. Clar. Perquè és que es veu, perquè és una cosa que no... És un intangible del teatre i de la vida també, que és superimportant. Mirar al voltant i sentir-te amb suport i recolzat, això és mitja vida.
0: Doncs recordem, Bodas de Sangre, tenim dues oportunitats per poder-la veure, però sabem que el Cadix és petitet, que teniu molta família i amics que segur que us volen veure. No sé ara mateix com està el tema de poder anar a les mostres. Una sempre, serà a les 8?
1: Sí, serà divendres a les 8 i dissabte a les 12, i sempre hi ha algun lloc, sempre hi ha algú que falla, sempre hi ha algú, o sigui, que no costa res acostar-se i mira, que, a veure si puedo... I sempre hi ha una llista d'espera que normalment s'aconsegueix entrar. Per tant, qui vulgui venir, que vingui, i si no, ja els encabim allà al meu costat, a la cabina.
4: O sigui, això ja sabes.
0: Jo ja sabeu que sóc fan del Cadix i que, de fet, vull acabar l'entrevista preguntant-vos una mica el per què feu teatre amateur, per què dediqueu el vostre temps lliure amb la vida que portem tothom a, doncs, tirar endavant aquesta bogeria.
3: Bueno, jo és que a mi m'agrada el teatre de sempre i m'ha fet sempre molta vergonya i no ho he fet abans perquè bueno, per tonteries que dius, la vida al final és fer el que t'agradi i el teatre és una oportunitat molt gran per fer el que realment m'agrada.
0: Què et fa sentir fer teatre?
3: Ui, res, o sigui, és una paranoia perquè no, evadeix de tot, o sigui,
0: com una meditació.
3: No penso no penso en res de fora, simplement estic. A llavors no te'n recordes dels problemes del treball, de problemes que puguis tenir a la vida, no? Perquè la vida és així. I la veritat és que el teatre a mi m'agrada molt. I m'arrepenteixo molt de no haver-ho fet abans.
0: També per si algú ens està sentint que digui, ostres, de cara a l'any vinent potser em trobo en aquesta situació, no? Que és com molt comuna la de la Sònia, de dir, sí que m'agradaria però no sé si tinc habilitats, em fa molta vergonya. La vergonya al principi
1: tothom
0: sí que
1: tenim
0: és...
1: la possibilitat i la vergonya, tots, jo tinc molta vergonya, sí, jo soc molt tímid.
4: És veritat,
1: és una eina per contrastar-la. Per tant, i el Cadix, el que fem és, o sigui, no és tu vales, tu no vales, tu eres més bo... No hi ha una cosa de classes, de no, fem iniciació, evidentment,
0: sí.
1: per una qüestió d'iniciació, fem entrenament i ens adaptem a tothom que vingui, té les portes obertes i bueno, és que estem flipant de la quantitat de persones que estan confiant en nosaltres.
0: Clar.
1: Perquè segurament no ho fem tan malament.
0: No.
1: Llavors, és que mola molt, no? Això, i vine i estàs 3 hores allà en una bombolla que no passa res del que diguis allà té resultat al món exterior i el món exterior no t'afecta per res. I això és molt guai, mola molt.
0: Javi, tu també vas començar una mica per lluitar contra aquesta vergonya.
2: Sí, bueno, jo tenia un repte a la feina que era fer una presentació davant dels companys. I aleshores, a l'estiu vaig dir, pues, què puc fer? Vaig pensar en els actors, que normalment tots tenen molta vergonya, i vaig dir, pues, m'apuntaré al teatre, no? I clar, ho vaig comentar a casa, els meus fills van dir, però papa, aquí, al teu poble, no pots. T'has d'anar fora, perquè si no, es veuran. I bueno, ho vaig fer... vaig començar, i la veritat és que em va anar força bé la presentació, o sigui, vaig treure, o sigui, la forma de diguéssim, de parlar i d'expressar-te i aplicar, i em va anar força bé.
0: I què t'ha fet continuar?
2: Pues m'ha fet continuar, pues, el fet de que a dintre de l'escenari tu et sents com un rei. O sigui, i aquesta sensació jo no l'havia tingut mai, o sigui, o molt poques vegades.
0: Clar.
2: Aleshores, tu quan estàs a l'escena, per molt que el director, o en el cas dels futbolistes, l'entrenador et digui el que sigui, tu a dintre de l'escena ets el rei. I també, pues, el que és el tema quan fas en grup, pues, el fet de que estiguis recolzat en tothom.
0: Clar.
2: O sigui, és una activitat que jo recomano a qualsevol persona, i en especial al Cádiz és una meravella.
0: Millor,
2: o sigui, és algo que l'han de cuidar. O sigui, des de l'Ajuntament del Prat, pues, que l'han de cuidar.
1: I ho diu un desapoll, eh? Vamos, vamos, vamos.
0: Sí. La cosa és anar conquerint territoris. Miguelinho, no sé si tu tenies problemes de vergonya o tu et vas apropar al teatre per altres temes.
4: No, és com dice el Lolo, que vergüenza sempre se tiene, i no las mariposas esas del estómago, los nervios, te sudan las manos, todas estas cosillas no las puedes perder. Y yo creo que todo el mundo que se dedica más o menos profesionalmente, tanto en el cuando tienes que salir en un escenario delante de gente, yo estoy seguro que todo el mundo se pone nervioso. Y si no te pones nervioso es que no te está ocupando tu espacio eso. Bueno, yo empecé porque, mira, dije, voy a ver si que esto que yo creo que me gusta, y que me gusta, pues aquí ya llevamos unos cuantos años. El otro día con el Lolo lo estábamos pensando, pues no sé, igual llevo 15 años haciendo cosas con él, una cosa así.
1: Sí, sí.
4: Y la verdad es que es la burbuja esa que están hablando, que tú puedes tener tus cosas fuera, puedes tener tus historias, todo el mundo las tenemos, todo el mundo tenemos nuestros problemones, nuestras cosas. Y ahí, una vez coges y entras por la puerta, todos nos olvidamos de todo. Y cada uno, lo que te decía, que cada uno tenemos. Pero son 3 horas que tu mente está fuera de todo eso. Tengo una cosilla que, bueno, Lolo ya también sabe, que una amiga vino una vez así al teatro y se iba a apuntar a un curso de cocina. Y resulta que no había en el curso de cocina. Y dijo, ay, no hay curso de cocina, pues no sé, vete al teatro. Y estuve haciendo. No para,
0: claro.
4: No para, ¿por qué? Porque
0: engancha,
4: te,
0: ¿no?
4: Sí, te desenchufas de lo que es tu vida de fuera. Y esas 3 horas no tienen precio. Hay unos que se pueden ir al psicólogo, otros que tal, y aquí en este aspecto sales y luego te encuentras con todo lo que tienes. Pero son 3 horas que estás evadido del mundo, estás por lo que estás y, claro. Y cada vez te pide más y cada vez tú tienes que enchufarte más y sí, la verdad es que es muy apetecible. Y
3: aparte
4: luego,
3: es casa, porque eso
4: sí,
3: lo
4: es
3: tendríamos
4: casa.
3: Que decir, siempre lo decimos en las clases, perdón, que sí.
4: Pero a ti te dejo, que es mi novia.
3: Sí. Amante.
4: Bueno, vamos a desvelar muchas más cosas.
3: Hay que venir. Pero siempre decimos, ¿no? Estás en un lugar seguro, entonces estás muy arropada, y al estar muy arropada es un sitio tan seguro que te sientes cómodo, que da igual lo que pase o lo que no, o donde no llegues o donde no, o sea, da igual, todo está bien. Siempre lo dicen los profes, Lolo, Guillem, Laura, porque yo he tocado a los tres, me ha tocado con los tres, y siempre es un sitio seguro, y eso es súper importante.
0: Déu-n'hi-do als professors que teniu, al Cádiz també és una gent de molt de nivell, i Lolo, també et volia preguntar que tu com a actor, com has participat de produccions increïbles, no? Què és el que et fa que continuïs també al Cádiz? Perquè tu també tens la teva professió. No sé si és fàcil o no encaixar-ho tot plegat.
1: T'ho dic a tu i que no surti d'aquí, perquè jo on aprenc més és donant classes.
0: Clar.
1: Mm. I és o sigui, a mi anar a classe no és un rotllo... No. Perquè moltes vegades és això, o sigui, jo preparo les classes i tinc super bé, ara farem això, ara farem allò i treballarem d'aquesta cosa, prepares les classes, no sé què, i de sobte arribes i dius, hòstia, el que hem fet, i dius, a tomar pel cul, oi? Perdó, a la merda el que has pensat, i tirem d'això, i ells ho saben, que de sobte els dic, bueno, farem no sé què, no sé quant, i acabem, I hi ha una cosa que a mi sempre em passa, i és, quina hora és? Han passat 10 minuts. Merda, otra vez. Joder, mai.
0: No acabeu a l'hora, eh?
1: Jo no acabaria... És que jo no acabaria... Ahir estàvem en un assaig i els vaig dir, bueno, m'és igual, nos quedamos toda la noche. I ho deia de veritat. A mi m'és igual. O sigui, jo m'ho passo molt bé. Perquè són molt bons i perquè fan una feinassa i perquè de sobte estàs escoltant Lorca. I estàs escoltant Lorca com jo penso que a ell li agradaria que en el 2026 es digués, i ells ho diuen així, dius, ¿qué más quieres? Hacedlo otra vez. Hacedlo otra vez, que yo solo tengo que estar aquí. Les doy una chapa de vez en cuando.
4: Claro. Porque, claro, no, de vez en cuando.
0: També toca.
1: Però que és, a mi em dona, o sigui, a mi em dona la dimensió del que és ser actor o ser intèrpret, perquè són persones que estan tota la setmana, clar, currant, sí, sí, no sé què, fills, filles, mares, pares, no sé què, famílies, merda, problemes, i de sobte arriben allà, confien en tu i ho fan perquè volen fer-ho, que és el que a mi m'agrada, que jo sí que de vegades ho faig professionalment, però a mi l'essència és, em poso allà, tinc unes paraules que dir, les més boniques del món, les dic de la millor manera que li puc fer retre homenatge i ho tiro, i ells ho fan. Llavors, per això, com he de deixar de ser profe?
0: Doncs jo crec que ens heu fet venir ganes d'anar a veure-us. Recordem, divendres a les 8 del vespre, dissabte a les 12 del migdia, al Centre d'Art Torremuntades, a les golfes, en aquest espai mític del Càdix. I com sempre, agrair-vos que vingueu aquí, que ens expliqueu tantíssimes coses al final que us aporta el teatre, que és la meravella, no?, que tenim, i que també com a espectadors podem anar a gaudir amb vosaltres gràcies a aquestes mostres finals del Càdix. Un plaer.
1: Igualment, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
4: Vinga.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Què tal? Bon dia. Esperar Lluís Rodríguez Alonso dilluns vinent estableix que finalitzin les obres als túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir la circulació habitual del servei de Rodalies. Durant els últims 3 mesos, els trens ho feien per via única i això provocava que les persones usuàries de la línia R2 Sud, així com també els trens regionals, haguessin de fer transbordament aquí al Prat per enllaçar amb un autobús cap al sud. Un cop torni a la normalitat, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació a Sant Vicenç de Calders no pararan al Prat com si ho feien fins ara. Aquest diumenge, la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, però, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels. I és que el Crema vol així extrapolar la seva visibilitat. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació.
2: Hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa. En aquesta associació que tenim amb la EMB, hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar precisament anar a municipis de la EMB i acostar també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
0: El que portem d'any al centre ja té 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. I Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció d'aquesta casa, de Prat Ràdio, sobre biodiversitat en què les protagonistes seran les espècies que habiten el Delta del Llobregat. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes del TAIX. La presentació dels projectes s'ha fet aquest dimecres en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, a Granollers. El jurat ha valorat aspectes com el contingut, el finançament previst, el format i també l'equip de treball.
1: Esports.
0: I als esports, David Vilajoana i l'Ai Prat separant els seus camins després de l'eliminació del conjunt partent contra el Sant Mauro en el play-off de sense tercera federació. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials del club i on el tècnic ha volgut compartir una carta oberta que explica els motius de la seva sortida. En aquest acomiadament, el fins ara tècnic pot alabar assenyalar que la decisió s'ha pres per diferències en el full de ruta del projecte del primer equip. D'altra banda, Terlenca anuncia també que Marc García és el nou tècnic del primer equip per la propera temporada a segona catalana. Això és tot d'augment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a més notícies a quina hora.
3: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
4: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
5: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
6: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
8: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
7: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
8: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
9: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts ara mateix per sobre de les 10 del matí. Continuem parlant de cultura, però ara ens apropem a les festes dels barris, que comencen també a despertar-se en aquest finalització del mes de maig i els inicis del mes de juny. Aquest cap de setmana és el barri de la Granja, el barri protagonista, que ja fa uns anys que s'anima a proposar activitats al voltant de la seva festa i a fer una festa completa tot el cap de setmana. De tot plegat en té bona culpa la Gemma Capdevila. Ella és la presidenta de l'Associació Veïnal del Barri de la Granja. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia. Una
0: com
1: altra
0: estàs?
1: Vegada aquí, amb moltes ganes i molta il·lusió, com sempre.
0: Continueu a tope amb aquesta proposta, no?, de revifar una mica el barri. Ara està molt maco, molt arregladet, no? Ha
1: més...
0: canviat bastant la fesomia d'aquelles pistes mítiques de la Granja.
1: Sí.
0: I no sé si això us esperona a continuar fent coses, no?
1: Doncs bueno, sí, volem continuar fent coses. De moment era, bueno, era un crit d'alarma urgent, no? Que hi havia al barri, aquestes pistes.
0: Sí.
1: Estan precioses, convidem a tothom que s'hi acosti perquè val la pena, estan sempre plenes, així que estem molt contents. I a més el barri està preciós perquè acaben de florir els arbres. I, bueno, està molt bonic.
0: Esteu animades, no? Esteu en un bon
1: sí,
0: moment
1: sí,
0: i
1: sí.
0: És veritat que fa uns anys que està revifant el barri
1: sí.
0: I fins i tot aquesta festa, no?, que és una mica una mostra del que vol ser el barri de la Granja. Com heu preparat aquest cap de setmana, Gemma?
1: Doncs mira, com sempre, doncs, intentem treballar sempre amb gent del Prat, que tingui escoles de ball, que tingui botigues, que siguin artesanes, que participi la cultura popular... esportiva, bueno, tot el que hi ha al Prat. Sabem que allà la Granja és enorme, tenim molt d'espai i sempre convidem, a quanta més gent vingui, més contents estem.
0: Molt bé.
1: Així que començarem dissabte a partir de les 3 de la tarda, que tenim una novetat, i és que els joves començaran un club de jocs de taula familiars i per joves, i començaran unes partides de màgic.
0: Bueno, t'he de dir que crec això. Que això no s'havia fet al Prat des de fa un munt d'anys.
1: No ho sé, però és un joc de rol amb cartes que a la meva època, quan jo
0: total.
1: Era adolescent, es va començar a posar molt de moda
0: i
1: ara
0: el local,
1: una altra
0: sí,
1: vegada.
0: Sí.
1: I començarem doncs, amb aquestes partides de màgic, que qui les conegui doncs, ja sap que ara mateix, a partir de dissabte, tindrà un espai a l'Associació de Veïns de la Granja doncs, per començar
0: perfecte.
1: A jugar. Esperem que tingui èxit. A partir de les 5 també inaugurarem l'exposició de cada any de les senyores que cusen, de les senyores costureres, que també convidem a tothom. Hem fet un espai de dones nou també, que també més o menys inaugurarem. Hem inaugurat fa molt poquet, que és un espai de dones, perquè vinguin les dones a fer el que vulguin.
0: Val.
1: A xerrar, a jugar, a berenar, a cosir, a fer ganxet, el que vulguin. Seguirem a les 5 de la tarda, començarem el taller de maquillatge pre-tardeo, perquè tenim tardeo amb DJs a la tarda, així que per anar ben guapes, per desgràcia o per sort per nosaltres, està ja tot ple. I, bueno, com ha tingut molt d'èxit, abans de començar ja, doncs intentarem fer-ho també tot l'any, algun curs d'automaquillatge. Després, com sempre, venen Eternal Dance, en la seva escola també, que ens omplen la plaça de Ball Alegria, i a les 8 de la tarda venen el Chris i el Johnny, la Cris i el Johnny, a fer una masterclass de bachata, i seguirem amb el tardeo fins a la nit. Això dissabte,
0: Perfecte.
1: Diumenge ja seguiré...
0: A quina hora acaba el tardeo de nit?
1: Doncs el tardeo de nit per allà a les 11, a les 12. Val. O fins que ens tirin aigua els veïns.
0: Val. Molt bé. Què més, el diumenge?
1: Doncs vinga, començarem diumenge amb una melé de petanca, que tenim també el club de Petanca Prat al barri, per primera vegada també col·laboren amb nosaltres. Seguirem amb l'exposició del Racó de Dones. I a les 11 del matí, tachant, tachant, tachant, inaugurarem una zona guapíssima. Si ens escolteu els joves, sisplau, veniu, estarà tot l'any. I us presento al Francis.
0: Sí.
2: Hola.
0: Què tal,
2: muy
0: Francis
2: buenas.
0: Pérez?
2: Muy bien.
0: Que és, serà el responsable d'un espai jove, perquè el Francis doncs començarà també amb aquesta vinculació al barri. Tindràs un espai perquè la gent que vol fer podcast, no?, els pugui produir.
2: Sí. Después de tanto tiempo produciendo y aprendiendo a hacer podcast, me he desvinculado de la producción y me he adaptado ahora a lo que son los nuevos tiempos, que es como crear, enseñar y meterte en la ola del podcast. Y hemos creado eso, talleres de producción de podcast y cómo ser podcaster, guionizar, un poco de locución, un poco de contenido y darle forma a la idea de tener tu propio podcast.
0: ¿Tú tienes un podcast también?
2: Sí, tengo uno. Todo empezó a raíz de ahí. Me hice mi primer podcast que se llama Hablando en Chino. No soy chino, pero me dicen chino. Y a raíz de ahí me enamoré de la producción. En plan, disfrutaba mucho produciendo el podcast a nivel de micro, audio, luz e iluminación. Y luego cuando entraba en plan flow podcaster, pues ya disfrutaba más. Entonces me puse a estudiar, estudié muchísimo y conseguí formarme de las dos maneras, en plan de producción y podcaster.
0: Ara, doncs, amb aquesta vinculació amb la granja, també tindràs el teu espai allà de manera permanent, no? Formaràs
2: sí.
0: part del barri.
2: Sí, hemos montado como una pequeña productora para clientes, personas que quieran tener su podcast, nos encargaríamos totalmente de la producción, entregaríamos el producto final y ellos se encargarían directamente de ponerlo en todas sus redes y demás. Y la señorita Yenma me dio una gran idea de hacer talleres y por eso surgió la idea de hacer talleres de podcast. También tenemos producción musical, lo típico rap, drill, dembow, todo muy comercial y actual, y también de DJ. Tengo un DJ muy top a nivel de Barcelona que es muy buen amigo mío y también se involucró de una manera que está loco por empezar. Así que jóvenes, mayores, yayitos que quieran ser DJ, que nos escriban.
0: Molt bé, per tant, doncs, és un curs interessantíssim perquè al final potser hi ha molta gent jove que vol fer un podcast però que no tenen ni idea de com funciona ni de per on començar, no? Tot això porta una feina prèvia, igual que la ràdio, la gent es pensa que obrim el micro aquí, arribem, no? Arribem a les 9, obrim el micro, marxem a la 1 i ja està tot fet. El podcast tampoc no va així, sinó que fa... Hi ha una feina de guionització, sí. de buscar els temes, de buscar els convidats i després de poder-ho postproduir, com tu deies, perquè el producte sigui el millor possible. Quins tips donaràs també en aquest procés? Perquè jo crec que hi ha molta gent del Prat que vol fer un podcast i que pot aprofitar aquesta oportunitat.
2: Lo que quiero que tengan muy en cuenta es que yo empecé desde cero, literal, con un móvil, un foco claro. y nada de esto. O sea, puedo enseñar cómo trabajar de manera low cost y también el material que tenemos allí. O sea, vamos a tocar varias calidades y lo mejor de todo es que lo mejor que le puedo enseñar es cómo tírense a la piscina. De pruébenlo, mírense, escúchense, porque ese es eso. El miedo es lo primero que te frena. Luego, a partir de ahí, todo es crear y lo que tú dices. Claro. Aprender, pulir y darle. Lo único que tiene de diferente con la radio que es como más libre, más de amigos, de tú a tú, y eso le da ese plus de ventaja a la hora de que cualquiera puede sentarse a hacer un podcast, fluir y darlo todo.
0: Que tothom tingui l'oportunitat de tenir un micròfon, de parlar de les seves coses, no? i de poder-ho publicar, perquè ara les xarxes és veritat que ens permeten doncs, que molta més gent arribi a poder explicar la seva i que està molt bé aquesta convivència. Nosaltres aquí al Prat Ràdio també tenim alguns podcasts, però que està molt bé que tothom ho pugui fer. Jo, si fos jove ara, també tindria un podcast, segurament, o hagués engegat un podcast, perquè al final és la manera no, que tenen els joves de comunicar.
2: Sí.
0: Al final, doncs, ara és mitjançant un podcast, veurem en el futur cap a on va. O sigui que aquesta col·laboració serà bastant permanent, però de moment diumenge a les 11 tenim aquesta cita per poder apropar-nos al podcast, al DJ i doncs, una mica tot aquest món de la producció sonora que ens portarà el Francis. Més enllà d'aquest taller del diumenge, què tenim per acabar?
1: Doncs bé, com sempre també agrair al Club d'Escacs del Prat que vindrà a fer unes partides a fora. A les 11 també tenim un taller de maquillatge una altra vegada per posar-nos guapos per menjar la paella que farem al migdia, però també està ple ja,
0: molt
1: ja hem
0: bé,
1: omplert
0: sí.
1: I a les 12 es llegirà el pregó que ho llegirà la penya al galliner. La penya al galliner són un grup de persones que pertanyen a Rubricatus, que han fet una penya i també estan col·laborant amb nosaltres a l'entitat.
0: I estan molt propers.
1: Sí, no?
0: No?
1: I tenen una
0: la
1: mica la seu allà sí. i llavors ells, doncs, el que sí, us convido, convidem a tothom que ens escolta també, doncs que vingui, que un cop al mes la penya al galliner doncs, fa una festa i bueno, que vingui tothom doncs, a passar una bona tarda amb ells. Després del pregó del galliner, just quan acabin començarem una jornada castellera i al migdia començarem a menjar la paella.
0: Qui la fa, la paella?
1: Doncs la paella, aquest any, com que anem molt malament al barri, fem unes botifarres horroroses i les deixem sempre crues, doncs hem contractat un senyor que es diu Jesús i ai, ens fa la paella.
0: Està molt bé assumir i... que hi ha coses que no podeu ja, sí, fer, no? Està
1: no,
0: bé.
1: No, no, no. I aquest senyor...
0: Així no fallarem, no?
1: No fallarem,
0: molt
1: no fallarem. Bé. Confiem plenament en ell.
0: Molt bé.
1: I si no... que es vagin a queixar allà. Però segur, segur que amb el Jesús col·laborarem a partir d'ara sempre. I bé, després, doncs, durant la paella i fins a mitja tarda, doncs, tindrem un grup que sempre ve a tocar també, que es diu Omicron, que també estan començant i també s'ha de fer molta publicitat, eh? Omicron Barcelona, que ho fan molt bé. A part, també sempre venen a cantar gospel quan rebem els Reis Mags, perquè també tenen un grup de gospel que es diu Aires de Gospel i canten molt bé i acabem, doncs, amb l'escuma, com cada any.
0: Molt bé. Per tant... Sí. Dos dies complerts de festes i d'activitats. Gemma, aprofitem per explicar com funciona el Fer-nos socis del barri de la Granja. Hi ha tot un, no? Un gruix de gent que ha arribat també a l'entorn del barri. Sí. Per tant, potser és interessant poder explicar com funciona i què podem fer a l'entitat.
1: Doncs bé, a l'entitat doncs, tenim uns locals molt xulos, que ens agradaria molt que tothom... Estan una miqueta amagats, que crec que aquest és una miqueta el problema, però tothom que vulgui passar, doncs tenim obert el local doncs, per prendre un cafè. Està obert a tothom, de dilluns a divendres, matí i tarda, els dissabtes a la tarda i diumenges al matí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Durant tot aquest horari pot passar qualsevol persona a fer-se sòcia de l'entitat. Són 12 euros a l'any només. I els socis tenen dos tíquets gratis per menjar la paella. Així que si la paella, els tíquets pels no socis costen 5 euros, fer-se socis és un donatiu de 2 euros que queda. Que no és res.
0: No és res.
1: No és res.
0: I val la pena sí. Recuperar aquesta part de comunitat de barri i que després doncs, també podem fer moltes activitats, fins i tot un podcast a l'entorn del barri de la Granja. Doncs digues, per acabar.
1: Per acabar també donar les gràcies doncs, que cada vegada tenim més col·laboradors, per sort. Hem de parlar doncs, de Diana Farmer, que és una noia també jove que està començant ara, que ha obert un petit local que és esteticient, que és la que fa les talles de maquillatge, i bé, se li va donar un premi a la millor...
0: No ho sé.
1: És del
0: Prat Empresarial.
1: Exacte, del Prat Empresarial, i ho fa molt bé. La Diana és maquíssima, el Bar Cazorla, que és l'únic negoci que queda al barri, com aquell que diu, que sempre porta també alguna cosa, de la penya aquesta pajarilla moderna que tenim al costat, que també ens ajuda amb alguna coseta. I bé, la gent, doncs, com he dit abans, no? El que són doncs, entitats culturals, esports i tal, doncs, que també ajuden amb tot el que ens faci falta.
0: A donar-li vida una mica al barri de la Granja, que, com dèiem, al final doncs, està revifant també gràcies a la feina de la Gemma. Digues.
1: Una altra cosa. Tenim un grup de joves també que està començant molt, amb molta força, que és el Samu, que té una empresa, diguéssim, que ha muntat de llum i so. I aquest noi, doncs, es diu So i Llums... Ai, ara no me'n recordo, ara m'ho he marxat del cap. Bueno, el Samu. El Samu és una màquina...
0: Que us sonoritza tots els esdeveniments.
1: I amb els seus amics, el Xavi DJ i tal, doncs ens sonoritzaran tota la tarda del Tardeo i, bueno, esperem que vagi molt bé i que ho facin molt bé i que ho disfruti tothom, perquè
0: doncs,
1: són molt bons.
0: Des de dissabte per la tarda al migdia podeu passar-vos per la Granja per gaudir d'activitats. Segur que trobeu la vostra en aquest cap de setmana tan intens. Gràcies, un plaer.
2: Moltes
1: gràcies. Igualment, moltes gràcies. Ciao.

0: El dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc

0: han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Loco, tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta, cada avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens, des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
3: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que són, té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
4: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
2: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
1: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
7: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
8: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
9: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí, deixem de banda la cultura i ens apropem a la salut. I és que ahir es commemorava el dia del donant d'òrgans i teixits i avui es fa una taula informativa al Mercadet de Sant Cosme a càrrec d'Alcer, que és l'Associació per la Lluita de les Malalties del Ronyó. I hem volgut convidar la Carmen Hidalgo, ella és voluntària, també doncs, ara marxarà d'aquí cap al punt d'informació, per poder parlar del que significa la donació d'òrgans i de teixits i sobretot per poder fer una mica de pedagogia del que implica, perquè estem en un moment on potser hi ha més gent mentalitzada que mai, però encara no la suficient perquè tothom pugui tenir l'accés a un trasplantament, tot i que sí que és una d'aquelles notícies que hem de treure a pit, que Espanya és el país amb més trasplantaments a nivell mundial, és un referent, i aquí a Catalunya també. Per tant, estem bé, estem en un bon punt, però encara hi ha marge de millora perquè doncs, tothom pugui assumir que un cop morim podem donar vida a d'altres persones. De tot plegat en parlem. Carmen Hidalgo, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia. Abans de res, moltes gràcies per convidar-me i per tenir aquesta oportunitat de poder parlar del tema del trasplantament i, sobretot, fer públic l'agraïment a tots els donants i a les famílies que en un moment molt complicat diuen sí a la donació. Segona oportunitat a moltes persones.
0: Clar que sí. Anem amb aquest moment perquè és veritat que de primeres costa, no?, assumir com a familiars certes morts, sobretot les que arriben de cop, no?, però moltes vegades és un consol després, quan passa aquest primer moment, saber doncs, que la mort d'un familiar ha significat la vida plena d'altres persones. Quantes vides pot salvar una persona que mor fent la donació d'òrgans i de teixits?
1: Bueno, depèn. El fet de ser donant, tu dius que sí, i a vegades es poden fer servir tots els òrgans, que poden ser 7 o 8 vides directament. D'altres vegades només es pot fer servir potser el cor o el fetge, però qualsevol persona que diu que sí, encara que sigui una persona que pugui salvar, ja és un regal immens.
0: Al final també té un sentit, no? Aquestes morts que a vegades no els hi trobem cap sentit i que no el tenen, però que al final poden fer que d'altres persones puguin continuar vivint.
1: Sí, fins i tot jo crec que pot ser un consol per la família saber que, bueno, el seu familiar ja no està, pel que sigui ha marxat, però gràcies a ell n'hi ha persones que tornen a tenir una segona vida i que podem gaudir de la vida perfectament de nou.
0: També hi ha donacions en vida.
1: Sí.
0: De quins òrgans es fan aquestes donacions?
1: El ronyó i el fetge. Són les dues que es fan en vida.
0: Aquestes també es fan de manera força habitual aquí a Espanya.
1: El ronyó sobretot, cada cop més, i sobretot entre famílies. En parelles, la dona a l'home, es fa molt, cada cop més.
0: Sí que és veritat que és una generositat increïble, no? Però que després sí que és veritat que la persona donant pot continuar doncs, amb una vida bastant normal.
1: No, totalment normal. Clar. O sigui, jo tinc coneguts que la dona ha donat el ronyó al marit i està millor la dona. O sigui, la dona al cap d'un mes fa vida normal completament, que dius, ostres, és que perquè saps que té un ronyó menys, com aquell que diu, però la vida és normal per ella, no li ha canviat res.
0: Carmen, anem una mica amb la part més personal, amb la teva història, perquè tu has rebut un trasplantament, no?
1: Sí, jo porto 12 anys trasplantada de ronyó.
0: Com va ser, com ha estat una mica el procés? Perquè pensem que potser això no ens tocarà i si comencem a mirar, cada cop tenim més casos al voltant.
1: Sí, a veure, és una cosa que toca molt, o sigui, no només a nivell físic, perquè clar, passar per la diàlisi, el temps que estàs esperant el trasplantament. En el meu cas van ser 3 anys en llista d'espera esperant el trasplantament mentre feia diàlisi. Però a part, a nivell emocional és... Ostres, algú... Jo sempre el que penso, no? Algú ha mort i aquesta persona m'ha donat a mi una segona oportunitat. He d'estar agraïda, però a més és com... He de viure la vida per, d'alguna forma... No, és que, no
0: sé com dir-ho,
1: no?
0: Pena, no?
1: Ostres... S'ho mereix aquesta persona que jo gaudeixi la meva vida.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, és un sentiment d'agraïment profund,
1: sí.
0: No? De segona oportunitat, quasi.
1: Sí. No, una segona vida totalment. O sigui, jo celebro el meu aniversari de naixement i el meu aniversari de trasplantament.
0: Com era la teva vida abans d'aquest trasplantament? Perquè ens fem una idea del canvi que significa.
1: Bueno, jo vaig fer diàlisi peritoneal, la feia a casa, i el primer any que vaig estar més o menys bé, continuava treballant, feia la meva vida més o menys normal, amb uns horaris adaptats.
0: Clar.
1: Però vaig començar a tenir complicacions, sobretot de mobilitat, problemes de cor també, i va arribar un moment que gairebé era dependent. O sigui, per anar a la dutxa, per aixecar-me del llit, amb els dolors, la falta de mobilitat, connectada cada dia a la màquina per fer diàlisis, fins al punt de no poder ni treballar ja. Llavors, clar,
0: una dona jove.
1: Sí, tenia 34 anys.
0: És que és una barbaritat.
1: Sí. Llavors, clar, en el moment que arriba el trasplantament, jo he de reconèixer que els primers mesos van ser complicats, però, bueno, venia d'una situació a nivell físic complicada, llavors, clar, al meu cos li va costar també reaccionar al trasplantament. No deixa de ser una cirurgia important. Però un cop passat aquests primers mesos, que el teu cos ja comença a adaptar-se a tot, medicació, l'òrgan nou funciona bé, ostres, és una vida nova, totalment.
0: Com és ara la teva vida?
1: Bueno, és que per mala sort, a mi em van jubilar per el tema de la malaltia i totes les complicacions que tenia, però així com el primer any jo no podia fer gairebé res sola, no podia sortir de casa, no em podia moure pràcticament per res, m'havien de fer la compra, m'havien de fer tot, i avui en dia em faig tot, viatjo, ha sigut una de les coses que més estic aprofitant, el viatjar, en conèixer llocs diferents, països, gent, i gaudir d'aquesta vida que tinc ara. Després d'haver passat aquests anys de diàlisis, de no poder moure't, d'estar molt limitada, com aquell que diu, és, ostres, ara funciona tot bé, endavant.
0: Ara continues amb medicació després del trasplantament?
1: Sí, la medicació és per vida. Els immunosupressors, avui en dia, els hem de prendre... Mentre tinguem el l'òrgan trasplantat, fa falta la medicació. Sí que és cert que s'estan fent estudis per evitar aquesta medicació.
0: Clar,
1: perquè té molts efectes secundaris.
0: No? Tenen una caducitat als òrgans o són per sempre?
1: Bueno, caduquen, per dir-ho d'una manera. El ronyó, en general, es diu que té uns 10 anys de vida. Jo porto 12, estic allà en el límit, com aquell que diu, de l'estadística, però bueno, jo conec amigues que han portat 28 anys al mateix ronyó. D'altres que han sigut 4, o sigui, és una mica una loteria, no saps mai, però sí, sobretot el ronyó té una caducitat. Tots els òrgans acaben fallant d'alguna forma. El tema de la immunosupressió, de la medicació que prenem, també els va afectant. Llavors, és, bueno, gaudim mentre funcioni i quan ja deixi de funcionar ja parlarem un altre cop.
0: Després es torna al mateix procés, no? A tornar a la llista d'espera.
1: Llista d'espera, la diàlisi...
0: Esperant compatibilitats. Però, de moment, posem aquesta amiga de referència.
1: Sí.
0: Esperem que pugui durar molts i molts anys. Anem una mica a la part pràctica també de la gent que digui, ostres, és que clar, sentint aquest cas... tots, no? Volem ser donants perquè al final, un cop morts, no tenim gaire a fer amb els nostres òrgans i teixits. Com és el fet d'explicar que la teva voluntat és aquesta, la de donar un cop moris? Perquè, clar, aquí jo m'he trobat, doncs això, em vaig fer el carnet de donació d'òrgans, he entrat a la meva salut també per especificar que això és el que vull fer, però després la decisió va per la família, no?
1: Normalment, sí. En el moment crític es pregunta a la família si volen que els òrgans de la seva família siguin donats. Clar, fa molt el fet de que tu tinguis, doncs, això, la meva salut escrita a les teves voluntats, el carnet de donant, o fins i tot el registre notarial que es pot fer, les últimes voluntats i de més. Però la família és qui decideix en aquell moment. Per tant, el que sempre diem a les taules informatives, com aquell que diu, és parleu. És un tema que s'ha de parlar. Per desgràcia, l'amor és un tema tabú, però ens arriba a tots. Llavors és un tema que cal parlar amb el pare, la mare, els germans, la teva parella, perquè el dia que, per desgràcia, passi alguna cosa, tothom sàpiga quina és la teva voluntat. I generalment poques famílies es neguen si saben que el seu familiar vol això.
0: Doncs és veritat que hem de treure pit, que a Espanya sí que es fa doncs, aquest procés, que aquí tenim al cap de l'Hospital de Bellvitge de Transplantaments també ha vingut moltes vegades a fer aquesta difusió, a fer aquesta pedagogia i per tant doncs, hem d'anar cap aquí, cap a créixer encara més i ser més referents a nivell de donació, perquè al final canviem la vida de moltes persones. Avui estareu al Mercadet fins a quina hora?
1: Sobre la 1, 1:30, comencem a plegar.
0: Perfecte, doncs fins la 1 us podeu passar també, apropar-vos i informar-vos amb el CERC, que estaran doncs, en un punt neuràlgic dels dijous al Prat.
1: Sí, sí, estem, i a més estem al començament del mercat. O sigui, se'ns troba fàcil.
0: Doncs l'Associació per la Lluita de les Malalties del Ronyó, el CERC, que també doncs, la podeu buscar a internet, podeu posar-vos en contacte amb elles si teniu dubtes, si us trobeu en aquest procés inicial de la malaltia, perquè al final doncs, tot això acompanyats es porta una mica millor. Carmen, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui.
1: De res, moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Merci.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: A continuació, el Laic dels Valors, un espai setmanal per reflexionar sobre el món on vivim des de l'àmbit local a l'àmbit global.
1: Continguts en xarxa.
2: El Laic d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bonvehí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bonvehí, benvingut, com està?
3: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
2: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
3: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs, a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
2: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
3: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN. Ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren. Com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
2: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
3: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició, doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt, i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
2: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
3: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme, i dins aquesta actuació dins la universitat doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
2: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
3: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques, i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real. Com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia, i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat, i en aquest sentit doncs hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori, i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs tinguin en compte doncs que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament en el territori, i per tant que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat, i això és el que més hem de valorar.
2: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? On poden trobar tota la informació al respecte?
3: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, / premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, la Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
2: David Bombaí, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
3: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Són 2:15.
5: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
4: Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. Dilluns vinent es previst que finalitzin les obres als túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir la circulació habitual del servei de rodalies. Durant els últims 3 mesos, els trens ho feien per via única i això provocava que les persones usuàries de la línia R2 Sud, així com els trens regionals, haguessin de fer parada al Prat per fer un transbordament en autobús cap al sud. Un cop torni a la normalitat, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació Sant Vicenç de Calders no pararan al Prat, com si ho feien fins ara. De fet, aquesta és una reivindicació històrica de l'Ajuntament que, en reiterades ocasions, ha demanat que s'aturin totes les línies. Aquest diumenge, la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana, i és que el Crema vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del Crema.
6: Hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa, en aquesta doncs, associació que tenim amb la EMB. Hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la EMB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
4: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març. El que portem d'any s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. I Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius de la part ràdio sobre biodiversitat, en què les protagonistes seran les espècies que habiten el delta del Llobregat. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. La presentació dels projectes s'ha fet aquest dimecres en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, a Granollers. El jurat ha valorat aspectes com el contingut, el finançament previst, el format i l'equip de treball.
5: Esports.
4: I els esports, David Vilajoana i l'Ebre separen els seus camins després de l'eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Mauro al play-off d'ascens a tercera. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials del club i un tècnic ha volgut compartir una carta oberta on explica els motius de la seva sortida. En aquest acomiadament, el fins ara tècnic pot alabar assenyalar que la decisió s'ha pres per diferències en el full de ruta del projecte del primer equip. D'altra banda, el Terlenca també ha anunciat que Marc García és el nou tècnic del primer equip per la propera temporada a segona catalana. Això és tot el moment. Nosaltres deixem aquí i tornem a més notícies de quina hora. El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
7: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
8: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
9: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
10: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
11: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Ese rol creo que me permite que me pueda exponer. De hecho, la chirigota ha salido un poco así. Ha salido, bueno, el día que recaudamos fondos, se ha recaudado fondos para San Juan de Dios, y yo me lo pasé en escena, me lo pasé genial.
1: T'has alliberat una mica
0: sí,
1: d'aquesta part.
0: Estoy desinhibido.
1: Molta gent t'entendem, perquè clar, hi ha feines que t'exigeixen pues, una certa exemplaritat,
0: sí.
1: No?
0: I... Va por el Prat, es alumnos,
1: sí, clar,
0: y
1: sí,
0: es,
1: normal.
0: Era como mantener un rol. Ara ja no soy, puedo ser lo que quiera,
1: clar,
0: cuando
1: que
0: quiera.
1: Sí, clar.
0: Y lo que piensen los demás siempre me ha dado un poco igual, la verdad, ¿no? Pero ahora,
1: ara
0: más.
1: Més.
0: Ahora más.
1: ¿On el podem aconseguir, aquest llibre? ¿On el podem comprar?
0: Mira, el libro, el día de la presentación, se podrá hacer venta el mismo día. Y luego en la plataforma de la editorial, que es Talón de Aquiles,
1: bueno.
0: De hecho, ya hay gente que está comprándolo. Está también el libro, está colgado. Y se puede comprar y lo llevan a casa. También.
1: Perfecte. Doncs, la Praxis del Proceo, recordem, de Julio
2: Vega.
1: Sí, però
2: vull fer-li una pregunta. I potser sí. També li diràs a les nostres llibreries, que són les que col·laboren, que ho demanin a l'editorial, perquè sempre ens tenen un respecte. I quan fem les presentacions, l'assistència a totes les festes, congressos que fan per aquí, emprenem amb la carpa i hem de tenir tots els
0: claro.
2: Llibres dels nostres socis.
0: Està bé que lo puntualice porque como es la primera vez que saco el
2: claro.
0: Libro,
2: claro.
0: Yo soy Nobel.
2: Claro.
0: Aun convidat soy Nobel y me alegro de serlo.
1: Claro que
0: porque
1: sí.
0: Sé que hay más cosas que tengo que aprender que las que sé.
1: Gaudeix molt d'aquest procés, Julio. És una meravella
0: de
1: veure
0: que,
1: doncs, que a qualsevol moment pots explorar, pots provar altres coses i jo crec que animes a molta gent a que mai no és tard. I sempre és el moment de llançar-se sí, i al final aportar a l'art des de diferents punts,
2: sí,
1: no?
2: Mira, Isa, la satisfacció que té un quan també, per exemple, la Luisa també la tenim
1: clar,
2: fitxada
1: sí.
2: I tenim un llibre que està en aquest moment en impremta.
0: Lo sé,
1: mira,
0: lo sé, lo sé.
1: La convidarem aquí també.
2: Però saps la satisfacció que dà quan una persona se fa sòcia d'això, que ningú sap què és, i de cop i volta veus que escriu, que explica, que fa teatre, que fa d'això, i que jo sé que al final, encara que està molt ocupat, ens donarà una mà impressionant encara que només sigui per aportar gent
1: total.
2: Jove, nova, que en tenen por, que se troben. O sigui, és un gran fitxatge.
1: Estàveu destinats a conèixer-vos. Celebrem, Julio, anar-te seguint en totes les teves facetes i recordem, 2 de juliol al Cèntric Espai Cultural a les 7?
0: Sí.
1: 7 de la tarda en aquesta presentació de la Praxis del Proceo. Gràcies, ha estat un plaer.
2: Gràcies a tu.
0: A ti.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts.

0: mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexanis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents. No han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, comissions obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
4: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
1: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Prat.
1: Moment per l'entrevista esportiva de la setmana de la mà del Prat Esports.

0: El 6 de juny es celebra el Campionat Natural Strongman Europe's Strongest Man and Woman, una competició enfocada en atletes naturals que tindrà lloc al recinte de Doncaster Dome. El motiu d'abordar aquesta cita esportiva és perquè comptarem amb un representant otalava, en Pau Padial. El nostre atleta s'ha estat preparant durant aquestes setmanes per a aquest esdeveniment internacional i d'això i de les seves expectatives en parlem de seguida amb ell. Pau, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Molt bona tarda.
0: Primera pregunta, quina expectació, com afrontem aquesta cita?
1: Wow. Pues la veritat és que és la meva primera competició d'aquest nivell, amb aquesta rellevància, així que vaig amb moltes ganes de gaudir de la competició, de fer el millor que tingui aquell dia, i realment no tinc grans pressions, vull gaudir i vull fer-ho bé.
0: Com et prepares? Com és la preparació d'un esportista per una cita com aquesta?
1: Vale, pues, generalment sí que durant tota la temporada m'agrada mantenir l'entrenament en general de força, entrenament de força amb tots els moviments, totes les parts del cos, però sí que quan ja saps una mica la competició t'avisen de les proves que es faran. O sigui, jo vaig saber 6 setmanes, 7 setmanes abans de començar, de que es doni la competició, ja saps quins seran exactament les proves que faràs. Llavors ja pues, comences un entrenament molt més específic. En el meu cas són 6 proves, així que són 6-7 moviments, perquè hi ha alguna prova combinada, i ja diàriament pues, repetir aquests moviments, també compensar una mica tot allò que veus que manca una mica, que et pot ajudar, i poca cosa més, entrenar molt.
0: Comença la competició el 6 de juny, no? Si no m'equivoco.
1: Correcte.
0: Vas cap a Anglaterra. Primer de tot, per participar en aquest campionat t'has de classificar.
1: Sí,
0: funciona?
1: Sí. És una federació que té diferents competicions classificatòries. Tenen classificació del nord d'Europa, sud d'Europa, tenen classificacions pel Mundial, per exemple, als Estats Units, a Canadà. Però també van fer una cosa que s'ha començat a fer bastant amb el tema de la Covid, del confinament, que és la classificació online, que va ser la via que vaig escollir jo, perquè la resta de competicions eren inviables amb tot el tema de feina i tal. Llavors es resumeix amb una competició que en comptes de fer-la en un lloc que te la tenen organitzada i tot, la fas al teu gimnàs, en el meu cas en el meu garatge. Fas les 4 proves que et marquen de la forma en què t'ho marquen, i has de demostrar dins dels vídeos que enviaràs que el pes que estàs aixecant és el pes real. Llavors tens tota la parafernàlia d'agafar el pes, passar-ho davant de càmera, no tallar el vídeo, que això també és fastidiat si estàs molt cansat i no tens molta sang al cervell. Ràpid vols parar el mòbil i la pots liar.
0: Clar, aquest és un esport que suposo que no en el nostre país, sinó a Catalunya, no és molt habitual. No sé si és més habitual o més popular al nord d'Europa, als Estats Units. Clar, com
1: sí.
0: Comences tu en aquest món?
1: Clar, sí, efectivament és un esport que és molt més popular en altres països com els Estats Units, sí, efectivament al nord d'Europa, com has dit. Aquí a Espanya tenim molt poqueta competició amb aquest àmbit en concret. Llavors jo començo una mica, quan començo amb els meus entrenaments de gimnàs, jo era nedador i continuo sent nedador, vaig començar amb el Club Natació Prat. Vaig tenir una petita lesió i vaig començar a fer entrenaments de gimnàs, i arrel d'això comences a mirar vídeos de com es fan els exercicis, i entre tantes coses em va sortir un home arrossegant un camió, un dels World Strongest Man, els homes més forts del món. Llavors vaig pensar que jo volia arribar a fer això, i a partir d'aquí pues, una mica autodidacta, una mica buscant a veure què trobava, vaig començar a encaminar aquesta carrera.
0: Dius, no? Autodidacta, entrenes en el teu garatge, però he de dir també que no només tens la base d'esportista, de nedador, sinó també acadèmicament, no? També tens una formació enfocada a l'esport.
1: Sí, correcte. Jo sempre havia volgut vincular la meva vida a l'esport, i quan vaig conèixer el món de la fisioteràpia molt molt jovenet, amb 9 anys, vaig decidir que jo em volia dedicar a això, que era una forma de portar tant l'esport com una vida laboral. I a partir d'ahí pues, ho vaig encaminar tota la meva vida acadèmica cap a la fisioteràpia. Ara pues, soc fisioterapeuta i després d'estudiar fisioteràpia el primer que vaig decidir estudiar va ser un màster d'entrenament de força, perquè també volia encaminar pues, aquesta passió que tinc a una mica amb, també pues, ajudar altres esportistes, ajudar pacients, i així va començar tot, sí, sí.
0: Clar, amb tots aquests elements, evidentment, tu ets el teu propi entrenador, no?
1: Sí, efectivament, efectivament. La veritat que sí que, com comentaven, aquí a Espanya hi ha molt poqueta cultura d'aquest esport, llavors t'has de buscar una miqueta tu la teva forma de fer-te un lloc. Sí que hi ha entrenadors, hi ha esportistes que competeixen en aquest esport, però de la forma en què volia treballar i en què volia enfocar-ho, vaig pensar que era una bona idea formar-me jo i ser capaç de portar els meus entrenaments, i qui sap si de cara al futur pues, fins i tot portar els entrenaments d'altres esportistes que vulguin seguir les meves passes.
0: En tot aquest temps, en aquests no sé si més o menys dos anys que estàs ficat en aquest món, has tingut feedback, has parlat amb gent que doncs, ha participat en competicions d'aquest estil, una mica per saber les seves sensacions, no sé si algun consell.
1: Sí, sí, mira, justament ara que estem ja preparant la competició, un altre company que també participarà en una altra categoria de pes, però també participarà al Campionat d'Europa, és un noi de Mallorca, i ja ha participat en altres competicions d'aquesta federació i en altres competicions d'altres federacions, i m'ha dit que és una competició molt espectacular, és una de les millors federacions que es poden trobar a nivell organitzatiu, a nivell de tu com a esportista, de sentir-te acollit. Així que la veritat que com a mínim tot el que he pogut anar veient per xarxes socials i el feedback que m'han pogut donar altres esportistes és bastant bo. Sí, sí.
0: Parlem d'una competició espectacular, però no molt coneguda pel públic en general. Com funciona? És a dir, és tot el dia, deies, no? Són diferents proves, hi ha diferents categories. Parlàvem ara abans fora de micros, no? Que en el teu cas és doncs, la categoria de pes més baix, no? Menys 72.
1: Exacte. Sí, sí, la competició, en concret la competició aquesta que farem, l'home més fort d'Europa, home i dona més forts d'Europa, serà una competició que dura tot el dissabte. En principi es va dividint, van fent aparicions les diferents categories, i se separa en 6 proves. El campionat consta de 6 proves. En aquestes 6 proves hi ha diferents moviments. Per exemple, tenim dues proves en les que hi haurà un aixecament per sobre del cap, un press overhead, que el que es farà és aixecar diferents elements per sobre del cap. Tenim una prova que són una barra i un cilindre, que és un element una miqueta més gran i més característic de l'Strongman, i després una altra prova que són pues, manuelles ja, de circ, que a més és una prova molt xula perquè recorda molt els orígens d'aquest esport, que realment és el fer una mica de show, l'aparèixer en events públics i fer coses que cridin l'atenció perquè la gent ho vulgui veure. La competició és això, són 6 proves diferents, totes duren entorn a un minut, minut i mig en general, i són les diferents expressions de la força, sí? Després depèn cada federació, cada organitzador decideix quines proves hi haurà. No hi ha una cosa establerta com a la natació, que sempre hi ha els 4 estils. En aquest cas pot ser el que se li passi pel cap amb l'organitzador.
0: I entenc que d'aquestes 6 proves es fa una mitja, no? I aquesta és la nota final que t'ubica en un punt o un altre de la classificació, no?
1: Sí, efectivament. Fan una classificació. En cada prova s'otorguen uns punts. El primer rep una quantitat i la resta pues, reben menys proporcionalment. I es va fent la classificació. Generalment, quan són competicions que ho poden organitzar perquè hi participin persones alhora, el que fan és que intenten que l'última prova sigui com un desempat, primer, segon, segon, tercer, perquè sigui més espectacular. Més una mica, pues, tu estàs jugant tot i tu com a esportista ho estàs vivint com que és una final o és una prova molt molt important. I després altra cosa que també passa és que perquè tinguis un petit avantatge, l'esportista que ha guanyat una prova a la següent prova serà l'últim en aixecar. D'aquesta manera pots veure el que han fet la resta de companys, pots organitzar molt, molt millor com et dosificaràs durant la competició.
0: De les 6 proves que t'han tocat, quina és la teva favorita o la que tens més per la mà o creus que ets més fort?
1: Buah, la veritat és que és una competició en la que crec que totes les proves són bastant dures i que en totes tindré certes dificultats, entre cometes. No, no és una que digui que sóc un clar favorit ni que sigui la meva prova estrella, però sí que tinc una certa passió amb el pes mort. Sí, amb aixeques un pes des de terra i et poses de peu, braços estirats, no has d'aixecar per sobre del camp ni res. Llavors tenim un pes mort a màximes repeticions, en què a la meva categoria podem escollir entre 190 i 230 quilos, i és, la veritat, és una barra diferent, és una barra Axel que se li diu, que és una mica més gruixuda, el que dificulta una mica més l'aixecament, i és, jo crec que és la que més ganes tinc de fer.
0: Com deien, competeixes a la categoria menys 72, has pipejat, no?, els teus rivals, de veure aquest o un altre, ostres, aquest, compta amb aquest, que crec que aquest és un dels favorits.
1: Sí,
0: els,
1: has... sí, sí, efectivament.
0: Una mica...
1: Sí, les xarxes socials són perilloses, són perilloses. La veritat és que de seguida que van treure com la convocatòria dels esportistes que participarien, vaig començar a buscar per Instagram, igual que ells van fer, perquè de fet em van començar a seguir de seguida que va sortir el meu nom. I hi ha molt nivell, hi ha gent, de fet tots els competidors que competiran amb mi tenen més experiència que jo a nivell de competicions. Jo n'he fet 3, aquesta serà la meva quarta, i tots ells han fet competicions internacionals, així una miqueta més importants, més rellevants, però crec que podem lluitar per veure si, pues, intentar no quedar l'últim, encara que sé que és una possibilitat i que no em molestaria, perquè estaria molt content de simplement amb aparèixer amb esportistes tan tan bons i de tan bon nivell. Crec que encara hi ha marge per poder barallar, no quedar l'últim.
0: Sí. O sigui que una mica l'objectiu també de la teva participació és d'aprenentatge, no?, de cara a futures cites.
1: Sí, efectivament, guanyar experiència, aprendre de la gent que sap més que jo, que segurament tinc moltíssimes coses per aprendre, gaudir, conèixer gent, perquè també el fet de conèixer gent, pues, et facilita de cara al futur, pues, trobar noves competicions, aprendre nous mètodes, i després, pues, teníem el tema del mundial, que està una mica a l'aire, hi ha la possibilitat de classificar-se al mundial, llavors, pues, si m'agradaria, és un altre dels objectius també.
0: Clar, això t'anava a dir, que no és una competició qualsevol, perquè et dona també, o et pot donar també el pas al mundial. Per arribar al Mundial, quines són les vies?
1: Ara mateix, la via que em queda, l'única via que queda, és aquesta. Es queda entre els 5 millors esportistes de cada categoria, i després la federació es reservaria la possibilitat de convidar algun esportista més que vegi que està al nivell, si hi ha algun forat a la categoria. Abans d'això, a principi de temporada, sí que hi ha les diferents competicions classificatòries que teníem, que podíem classificar per l'europeu, també servien pel mundial, i el classificatori online també servia pel mundial, però hi va haver molta, molta participació, molta més que per l'europeu. Sí, em va sorprendre bastant.
0: Cometes els 5 millors de cada categoria.
1: Sí.
0: Quants esportistes hi ha a cada categoria?
1: Depèn de la categoria. Hi ha categories més poblades, que, pues, les tradicionalment més conegudes, en les que hi ha més marge de gent que té aquest pes, generalment són les categories mitjanes, sí, des de menys 80, que és la per sobre meu, fins a l'Open, pues, les que estan enmig. Potser l'Open és, que és el dels pesos pesats.
0: L'Open és el que habitualment veiem per la televisió,
1: sí,
0: en vídeos d'internet.
1: Exacte, són les moles. Sí, sí, la gent molt, molt, molt gran, molt forta, tot el que puguis veure l'home més fort del món, això seria categoria Open, que són gent que és descomunal. Llavors això, al final, pues, per quantitat de població, ja saps que hi haurà menys quantitat de gent que estigui en aquesta categoria. I el mateix passa amb la meva, que és una categoria més complicat que estiguis en aquesta categoria i et cridi l'atenció aquest esport, fins ara sobretot, que gairebé no existia el tema de les categories. I a més és que aquesta federació és una de les poques que té la categoria de menys 72, si no, generalment gairebé totes són de menys 80 cap amunt. Llavors la meva crec que és la menys poblada, i després seria l'Open.
0: Per tant, la teva, més o menys, quants esportistes?
1: La meva, ara mateix, som 6.
0: Sí, o sigui que no cada últim, no? Et dona aquest pas. Sí, segur? No hi ha possibilitat que pugui entrar un altre més? O sigui...
1: Sí, segur, sí, és tancat, sí. Sí, sí, a no ser que hi hagi algun lesionat o alguna cosa així, en principi som 6. Més de 6, en principi és impossible.
0: Per tant, l'objectiu és
1: intentar no quedar l'últim.
0: Que no sigui l'últim, que dona aquest pas al Mundial.
1: Sí, sí.
0: Pau, per preparar-te en aquestes darreres setmanes? Has fet alguna rutina d'entrenament més específica, més especial? Jo he vist les teves xarxes socials també, com els teus rivals. He vist que has anat al País Basc, si no m'equivoco, sí, també a entrenar.
1: Sí, mira, això ha coincidit una mica, ha sigut un conjunt de passió i ganes amb aprofitar-ho per l'entrenament. A mi el tema de, en general, de la força m'agrada molt i sempre m'havien comentat el tema de, has d'anar a aixecar pedres al País Basc perquè al Basc pues, fan això. I ja ho havia fet, ho vaig fer al novembre, vaig tornar a principi de maig i he tornat un altre cop, però purament per passió, perquè m'ho passo molt bé. Això no és part de la preparació de la competició. Però he aprofitat i tenim uns amics allà al País Basc. De fet, un d'ells participa a la Liga Nacional de Fuerza, que és com el que he comentat, la lliga màxima que hi ha aquí a Espanya, i ens van convidar a poder entrenar tots en conjunt. I de fet he pogut practicar una de les proves que farem, que és el llançament de sacs. Hem de llançar uns 5 sacs per sobre d'una barra que estarà uns 4,20 m, i això no ho havia pogut practicar aquí perquè en el meu garatge no tinc l'espai ni conec ningú que tingui els sacs específics per poder llançar, que no es trenqui res, que no li fem mal a ningú. Llavors he aprofitat per fer entrenament una miqueta més específic. Sí.
0: I el tema de la dieta, clar, en una categoria on el pes doncs, també és molt rellevant, tu no pots superar els 72 quilos, suposo que això també ho has de controlar molt, no?
1: Sí, sí, sí, efectivament. Durant tota la temporada no miro massa el pes, sí que pues, de tant en tant vaig controlant per veure com estic i sempre sóc bastant regular en el pes, però sí que aquestes últimes setmanes, sobretot pel fet de que hi haurà un viatge de pel mig, que pues, no vols tampoc tindre la pressió de, ostres, que no arribo al pes, si no arribes al pes en el dia del passatge, que seria divendres quan arribem, no pots competir. Llavors, si jo estigués en 72,1, ja no entraria en aquesta categoria. Llavors sí que he estat una miqueta més estricta, m'estic cuidant més del menjar, no més enllà del que faig habitualment, i cap tipus de dieta absurdament complicada o difícil de passar gana o de menjar coses estranyes, simplement cuidar una miqueta, alimentar-me bé i controlar que no se m'escapin els pesos, que hi hagi un ball molt gran.
0: O sigui, més o menys que ja portaves tu, no? Ja de rutina, no? Una sí. Dieta doncs equilibrada, sí. Però tinc això, no? El tema dels pes, doncs, potser de més arròs o pasta, o,
1: sí.
0: O la proteïna, no? De pollastre, peix...
1: Sí,
0: clar. Una mica les quantitats també, no?
1: Per... Exacto, sí, sí. Mai no he mesurat molt, molt, molt específic, però sí que més o menys tens agafada la quantitat de menjar que portes. Llavors, pues, si veus que t'estàs passant una mica, pots retallar una miqueta. Però sempre el que dius, menjar equilibrat, que et doni energia per poder continuar fent els entrenaments que fem.
0: Pau, aquesta competició es pot seguir a través de la televisió, internet, hi ha algun canal?
1: En principi sé que faran una retransmissió en directe, crec que és a nivell d'internet, no sé si a través de YouTube o si ho faran directament a través de la seva web, m'he d'acabar d'informar bé, però sí, segurament es podrà seguir des de casa.
0: Doncs estarem molt pendents de la teva participació, ja ens comentaràs els teus horaris per saber doncs, com ha anat. Confiem que puguis entrar entre els 5 primers i tant de bo doncs, això, participis en aquest Mundial. Pau, ha estat un plaer xerrar una estoneta amb tu i que vagi molt bé en aquesta cita.
1: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i per desitjar-me tant de sort. Oi!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Són 2:15.
2: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
1: Bon dia, Espelarús Rodríguez Alonso. Dilluns vinent es previst que finalitzin les obres als túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir la circulació habitual del servei de rodalies. Durant els últims 3 mesos, els trens ho feien per via única i això provocava que les persones usuàries de la línia R2 Sud, així com els trens regionals, haguessin de fer parada al Prat per fer un transbordament en autobús cap al sud. Un cop torni a la normalitat, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació a Sant Vicenç de Calders no pararan al Prat, com si ho feien fins ara. De fet, aquesta és una reivindicació històrica de l'Ajuntament que, en reiterades ocasions, ha demanat que s'aturin totes les línies. Aquest diumenge, la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana. I és que el Crema vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del Crema.
3: Hem començat el que podria haver-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa. En aquesta associació que tenim amb la MB, hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar precisament anar a municipis de la MB i acostar també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
1: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març. El que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. I Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius de la part ràdio sobre biodiversitat, en què les protagonistes seran les espècies que habiten el Delta del Llobregat. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. La presentació dels projectes s'ha fet aquest dimecres en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, a Granollers. El jurat ha valorat aspectes com el contingut, el finançament previst, el format i l'equip de treball.
2: Esports.
1: I els esports, David Vilajoana i la Prat separen els seus camins després de l'eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Mauro al play-off d'ascens a tercera. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials del club i un tècnic ha volgut compartir una carta oberta on explica els motius de la seva sortida. En aquest acomiadament, el fins ara tècnic Pot Alabà assenyala que la decisió s'ha pres per diferències en el full de ruta del projecte del primer equip. D'altra banda, el Terlenca també ha anunciat que Marc García és el nou tècnic del primer equip per la propera temporada a Segona Catalana. Aquests són alguns dels titulars destacats de la jornada que ampliarem, com sempre, a partir de la 1 a l'informatiu migdia. Fins ara mateix.
0: Planeta Prat.
4: I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macías.
5: El Prat de Llobregat ha estat històricament un dels grans pols industrials i logístics de l'àrea metropolitana de Barcelona. La seva proximitat a l'aeroport, al port i a les principals infraestructures de transport ha atret durant dècades a empreses químiques, manufactureres i de distribució. No obstant això, en els últims anys han sorgit senyals preocupants, tancament de plantes industrials, expedients de regulació d'ocupació i conflictes laborals que reflecteixen les dificultats d'alguns sectors per a mantenir la seva activitat en un context de competència global, costos energètics elevats i transformació econòmica. L'exemple més significatiu és el de Plastivert, fabricador de plàstic PET i hereved amb gran part de l'activitat de la històrica empresa La Seda de Barcelona. La companyia va anunciar el novembre de 2025 el tancament de la seva planta del Prat i l'obertura d'un ERE que afecta a 90 treballadors. La direcció va justificar la decisió per la inviabilitat econòmica de l'activitat atribuïda a la crisi del mercat europeu del plàstic, la competència de productors d'Àsia, Egipte i Turquia i l'augment dels costos energètics i reguladors. També és paradigmàtic el cas de Serra Soldadura, una empresa a la zona franca amb majoria de personal pretenc, que va presentar autodeliquidació i concurs de creditors el passat 18 de març, posant-hi fi a un projecte industrial històric a Barcelona amb prop de 100 anys de trajectòria. La plantilla ha denunciat que la decisió del concurs no està vinculada a la pèrdua real de viabilitat productiva i que els arguments empresarials sobre la caiguda de la demanda no s'adiuen a les dades reals de l'any 2023 de Serra Soldadura, que va facturar 70 milions d'euros. Nissan està també patint les conseqüències d'aquesta desindustrialització que afecta el nostre municipi. L'empresa Nipona va anunciar el tancament de plantes a Europa i 120 treballadors del centre de recanvis de Nissan al Prat podrien ser acomiadats. Els sindicats han convocat una vaga indefinida després que es fes públic aquest pla d'acomiadaments col·lectius per a tres centres: el de recanvis al polígon Estruc del Prat, el d'àrees flexibles i el centre tècnic a la zona franca. Entre els tres centres sumen 569 treballadors. Avui analitzem els factors darrere dels tancaments amb la ciutadania del Prat. Hem volgut saber quins aspectes han influït en aquesta progressiva desindustrialització del nostre territori i si hi ha nínxols de feina que puguin substituir els llocs de treball que es perdran. El nostre primer protagonista ens parla de com la globalització pot haver agreujat aquesta crisi i es mostra orgullós de la resposta dels sindicats i de les institucions pratenques, que ella assegura que han estat sempre al costat dels treballadors.
6: Clar, és quelcom preocupant, perquè a més la gent jove que visquim aquí al Prat, moltes de vosaltres, els nostres pares, les nostres mares ja han treballat a aquestes fàbriques, i sí, efectivament se'ns ha venut com que és un dels models millors pagats, malgrat les condicions que puguis patir. I clar, que se li tregui aquesta opció a la gent que volem viure aquí, doncs pot fer que algunes persones es plantegin doncs, si realment podem permetre'ns viure al Prat. No ens donarà temps d'explicar com ha afectat la globalització, però ras i curt, perquè volen guanyar més diners uns pocs empresaris, és a dir, al final també, sí que no deixa de ser emocionant veure com reaccionen les plantilles, com aquí, al Baix Llobregat, estem molt combatives i no volem perdre poder dependre de nosaltres mateixes i doncs, amb allò que guanyem al nostre treball, poder viure, i per això doncs, penso que està sent exemplar la reacció de les plantilles aquí del Prat respecte a aquestes desindustrialitzacions i a més, que comptin també que es vegi a compte amb el suport unànime de tots els grups polítics de l'Ajuntament.
5: El següent entrevistat parla del paper de les empreses del Prat al teixit comunitari. La gent de la comarca vol treballar on viu i obre un debat sobre què fer amb els espais buits que deixen les indústries.
7: Bueno, jo estic molt preocupat per la desindustrialització de les nostres ciutats, perquè al final crec que és un fenomen global i neoliberal que cerca tractar les persones com a consumidors i no pas com a ciutadans. Crec que a les nostres ciutats ens mereixem no només poder dormir i consumir, sinó també educar-nos i efectivament treballar, i per això necessitem les indústries. El que estem veient és com a la nostra comarca, el Baix Llobregat, està havent un fenomen molt agreujat de desindustrialització, perquè es tendeix a un model industrial cada cop més concentrat en petites empreses que necessiten més espai, més superfícies per tal de poder fer e-commerce a nivell internacional, i deixem a les nostres botigues i a la nostra producció local o comarcal o territorial sense espais on poder desenvolupar la seva feina i per tant sense possibilitats per exercir-la. Com parlàvem abans, no? Al final la indústria és un dels principals motors del PIB de la nostra comarca, i per tant l'hem de mantenir i hem d'apostar per aquest model, insisteixo, perquè els veïns al final el que volem és poder treballar també a les nostres ciutats. I sí que és cert, perquè sí que s'ha obert un debat molt interessant, de que amb la crisi habitacional al final tenim les indústries com espais que durant els caps de setmana i els vespres estan totalment tancats com espais buits de la ciutat, i per tant sí que hem de tenir un debat de quin ha de ser el futur industrial i com podem adaptar aquests espais per tal de combinar diferents tipologies d'usos per tal que no estiguin mai buits. Però jo crec que el debat que hem de tenir és aquest, de com millorem i com fem més útil per a les problemàtiques que tenim com a ciutadania aquests espais, i no pas com despatrimonialitzem les nostres ciutats per tal d'afavorir els interessos d'Amazon o d'empreses que res tenen a veure amb el que necessitem al Prat del Llobregat.
5: La partenca que sentirem a continuació aborda un punt clau en el tema de la desindustrialització. Els treballadors de les empreses del segon sector, el sector industrial, estan millor pagats que les d'altres sectors. Per això és un model que ella defensa.
8: Sí, jo crec que a més és molt preocupant, no? Perquè durant la pandèmia vam notar que viure només del sector serveis, del turisme i de l'aeroport no era la millor via, perquè ens van quedar sense moltes coses. Per què? Perquè ens havíem desindustrialitzat, no? Precisament, i veure com està passant al Prat doncs em preocupa, però suposo que és culpa de les empreses, no? Que al final marxen a l'altra punta del món on paguen menys impostos, menys lloguer o el que sigui, i tenen obra de mà més econòmica i poden explotar, bàsicament. Llavors em sembla molt preocupant tornar a això, perquè no és que hi anem, sinó com que és com una roda, una mena d'espiral a la que s'està tornant. Ostres, doncs és molt complicat, perquè jo aposto per la indústria, perquè al final el tercer sector també tendeix a ser el que està pitjor pagat. Les feines menys qualificades, per tant la gent les accepta perquè no tenen altra opció, i acaben doncs tenint sous que estan per sota dels preus del lloguer i de les hipoteques, i doncs són situacions que t'aboquen a la pobresa, bàsicament. Llavors jo segueixo apostant per la indústria.
5: A continuació sentim un pretenc que, en la línia de la nostra anterior protagonista, posa sobre la taula el tema dels sous al sector logístic i el turisme, que té condicions salarials més precàries. Sentim-lo.
9: Bueno, amb el tema de la globalització es va fer un repartiment de lo que havia de fer cada país. Diguem-ne, ja a nivell d'Europa, a nosaltres ens va tocar que seríem el país dels serveis. Per tant, ens vam dedicar, i concretament amb el Prat, havien de ser el país on havien de fer tot el tema de servir a l'aeroport, al port,
10: a la logística.
9: Per tant, diguem-ne, hi ha hagut un repartiment i a nosaltres ens ha tocat els serveis i diguem-ne, la part de mà d'obra més barata, i això és, aquest és el problema, i el que es produeix en altres països, han de competir amb altres països. Aquí el turisme, tothom ve al turisme, i algun dia també ens n'arrepenedirem perquè ja no hi cabem, perquè recordo que fa molts anys amb el millor de turista li van donar un premi al turista, un milió, i ara en som 100 milions, quan el país, parlant de país d'Espanya, som 50, en venen 100 cada any. Jo crec que això no s'aguanta, i encara els xinesos no han començat a viatjar, i és més qualificat. És a dir, fer llits en sap qualsevol, fer peces no en sap qualsevol. És a dir, es necessita una qualificació, és a dir, fer de matricer o fer algunes peces comporta un aprenentatge i una qualificació. Fer llits o escombrar, això no requereix res, o servir cubates, això no requereix cap aprenentatge.
5: El paper de les institucions és clau per evitar aquesta fugida d'empreses, segons el nostre proper entrevistat. Ell és partidari d'intervenir més en l'economia per protegir la indústria.
11: Hi ha una qüestió que crec que s'ha de posar sobre la taula quan es parla de desindustrialització, deslocalització, etc. Fa 20 anys el planeta va patir un trauma que se'n va dir, per mi, un trauma que se'n va dir globalització. Havia de ser una meravella, però a partir d'aquell moment tot ha anat una mica por el pedregar. Aleshores, és clar. La globalització ha comportat la deslocalització de moltíssimes empreses. En el moment en què és molt més barat produir un element industrial a Romania, al Marroc o al Pakistan, que no passa al Prat de Llobregat, doncs aviam, els empresaris que no són tontos i que busquen el benefici per ells i pels seus accionistes, doncs se'n van i ja està. Per tant, o s'intervé més en l'economia o hem d'assumir totes aquestes conseqüències. Jo estic per intervenir més en l'economia, però en aquests moments tinc pocs seguidors.
5: El paper dels governs és el tema que aborda la següent veu que us portem. Ella aposta per les polítiques industrials des de les administracions.
12: Doncs potser és molt d'hora, penso, per parlar de l'impacte de la IA a la desindustrialització. És a dir, crec que hi ha factors que són previs i que requereixen molt més context. També cal tenir en compte les polítiques industrials que no s'han fet durant els darrers anys i que ara des del Pacte Nacional per la Indústria doncs es volen corregir. El Pacte Nacional per la Indústria és un acord entre agents socials i el govern de la Generalitat, que ja és, aquesta serà la tercera edició, i el que vol és, doncs, més enllà d'aliances partidistes i del qui governi en cada moment, doncs que hi hagi un compromís perquè la indústria sigui un pilar fort i contundent del territori de Catalunya. Com que no s'han fet algunes d'aquestes inversions, doncs ara estem patint algunes d'aquestes conseqüències.
5: I continua amb el que hauria de ser una bona notícia per a la nostra ciutat. Gràcies a la creació d'energia del Prat, tenim una sobirania energètica que pot ser molt apreciada per les indústries.
12: Crec que el més important, i aquí al Prat ho tenim, és apostar per les energies renovables, les comunitats energètiques. Això és fonamental perquè serà el factor determinant pel qual una indústria escollirà venir a un lloc o a un altre. Si aquí tenim energia barata i a més d'origen sostenible, serem molt més competitius respecte a altres territoris que no estiguin apostant. I aquí al Prat som exemple d'aquestes comunitats energètiques tant a nivell de ciutadania però també a nivell industrial.
5: El nostre següent entrevistat posa sobre la taula un aspecte que han denunciat sovint els comitès d'empresa de les indústries que han tancat. Seria el cas de Serra Soldadura, com hem dit, una fàbrica amb beneficis que presenta crèdit concursal. No pot ser que indústries amb guanys obrin expedients de regulació d'ocupació. Sentim la seva reflexió.
13: A veure, aquí tenim un problema clau que és el principi de tot, o sigui, el gran mal que tenim és que no tenim cap mena de procés de reindustrialització, és a dir, quan una empresa que està industrialitzada aquí, que té molts llocs de feina al territori, que té els mitjans de producció necessaris, decideix tancar, no tenim cap manera de vincle legal per poder aconseguir donar una continuïtat a tot aquest centre de producció i per tant a tots aquests centres de treball i la riquesa que genera el territori. Això és el primer problema que tenim. I després ens estem trobant amb un propostes d'Eros que són surrealistes perquè no responen de veritat a raons econòmiques. És a dir, en la majoria dels casos les empreses fan una mica de matemàtiques màgiques per dir que estan en pèrdues quan no ho estan, estan en guanys, estan en beneficis i llavors no haurien de tancar de manera natural aquestes empreses. Són simplement capricis per estalviar el que puguin en personal i reforçar potser altres centres productius que tenen en altres zones d'Europa o del món.
5: Ell continua parlant sobre el tema i assegura que els governs han d'aprofitar aquesta crisi per renovar les apostes industrials.
13: Bueno, aquí l'administració té un paper sobretot mediador, no? Els ERO el que es fan sempre és que hi ha sessions de mediació, de negociació amb la part patronal, la part sindical i també la part d'administració, en aquest cas el Departament d'Economia i Treball de la Generalitat de Catalunya. També la Generalitat el que pot fer és un paper de mediar i de buscar noves inversions perquè puguin aprofitar els espais que ja tenim aquí industrialitzat per aconseguir mantenir el lloc de feina almenys en la major quantitat possible i donar continuïtat i sobretot un futur, no? Aprofitar també aquests moments i aquestes crisis per renovar les apostes industrials, renovar el model productiu i també ser més competitius de cara a pan fora i tenir també aquesta avantguarda, no? En el que serà la producció i el mercat productiu de demà.
5: Sentim ara altres veus pretenques opinant sobre les possibles causes d'aquests tancaments.
14: Bueno, yo he visto los carteles de las fábricas y bueno, no sé exactamente el caso. Yo me pregunto a qué es debido, si porque se las llevan fuera para que la mano de obra sea más económica o si realmente es que los negocios no son viables y al final me parece que todo se está yendo fuera porque el empresario tampoco está dispuesto a pagar un sueldo digno a los trabajadores y al final supongo que hay competencia por otros países. Supongo que hoy en día la mayoría de profesiones del futuro, a día de hoy, la mayoría no existen y otros acabarán extinguiendo porque en España o aquí en Cataluña, porque supongo que en otros sitios sale más rentable o subcontratarán servicios o no sé de qué modo lo van a gestionar, pero no me parece bien que se esté permitiendo esto.
15: L'antiga de Seda, el que quedava era la reminiscència de lo que era, que ara això mica en mica s'ha anat acabant, ja hi ha fibres i es reciclen pets i fibres que fan textil i llavors doncs ja era una mort anunciada que a lo llarg passaria, no? Després l'intel·ligència artificial encara que sembla una cosa que no influeixi, influeix moltíssim, i mica més coses d'aquest tipus com la de la Nissan, que la Nissan a sobre té problemes com a empresa de cotxes també, perquè ara el canvi també de motors normals elèctrics també ha fet que facin grans inversions i després no els hi va i això fa que les empreses, algunes empreses els hi vagi fatal, de perdre mils de milions. O sigui, és un temps de canvis. I llavors el Prat, a més, que ja fa temps va començar, perquè tenim l'aeroport i el port, doncs cada cop més una ciutat de serveis. Hi ha els grans polígonos on hi ha centres de distribució doncs que per repartir, que és del port, i a l'aeroport, que diguem també que hi ha tanta gent que treballa al port, ai, l'aeroport, no? I l'aeroport també treballa molt amb això, eh? Doncs està canviant.
16: Al final sí que crec que un dels problemes dels ERES parteix de voler deslocalitzar totes les empreses per aconseguir mobilitzar-les a espais on els col·lectius acceptin una rebaixa salarial i vulguin treballar-ho, o on el cost de producció sigui molt més baix i, per tant, tot i que tu mantindràs el preu de mercat, t'estalviaràs pel camí una força de treball i una plusvàlua que sí que podràs assalariar, o sigui, sí que podràs assegurar-te tenir uns majors beneficis a un menor cost. Sí, tot el que no sigui, o sigui, crec que al final hi haurà una part que serà mecanitzada per poder treure persones que treballin, la part més potser producció en cadena, i després sí que crec que hi haurà també una part on es potenciarà única i exclusivament tot el que siguin treballs amb uns menors salaris.
17: Lo que mencionas de, por ejemplo, ahorrarse puestos de trabajo y demás de mano de obra, al fin y al cabo, o sea, sí que es verdad que, aunque sea más eficiente hacer con una IA o con una máquina, te quitas el hecho de quitar a una persona para ello, lo que te hace es, te hace una disonancia en el sentido de que pierdes toda humanidad cuando trabajas en general, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, si de una plantilla de 5 personas reduces a 2, se pierde mucho, sobre todo el contacto humano y esa compañía que se hace, compañerismo, ¿sabes? Y que si lo hacen las empresas para hacerlo, sacárselo más barato y ahorrarse la pasta, pues al final sienta mal, o sea, quieras que no, aunque sea visto desde perspectiva del negocio, a nivel moral y ético, yo no veo bien al fin y al cabo. O sea, que has puesto de trabajo y que has dado a la gente la oportunidad de vivir aquí y demás, y por cómo está la vivienda y todo de precios, no está la cosa para lanzar cohetes. Y claro, que hagas cosas de estas, pues lo que haces es forzar a la gente a irse lejos. Y quieras que no, si llevas aquí toda la vida viviendo, quieres trabajar de ello y demás, pues les haces un poco la vida mártir con estas cosas.
5: I anem ara amb una veu que analitza les causes d'aquest procés de desindustrialització des del punt de vista dels sindicats. Parlem amb un representant de Comissions Obreres que reflexiona sobre les causes que porten a tancar empreses amb enormes beneficis.
18: No, jo crec que aquí una part de context, jo crec que és important de com estem ara, en un moment de creixement econòmic, on els marges empresarials són més grans que mai, no? No estem al 2012, on realment hi havia una caiguda enorme del mercat de treball, etc. I per tant el que estem veient és que empreses amb beneficis ingents estan no deslocalitzant, perquè realment no estan obrint les fàbriques a altres llocs, no és com, no és com els anys 2004, quan s'emportaven les fàbriques de Xina, això ja no està passant com a tal, sinó que canvien models de producció interns, i el que estan fent és modificar la producció de la pròpia cadena de valor, etc. Estan tancant les empreses amb enormes beneficis.
5: Segons ell, els agents que participen al disseny de models productius han de replantejar-se les seves polítiques.
18: Jo crec que aquí el primer punt és hem de fer un exercici col·lectiu de tothom, de tots els agents que participen en el disseny del model productiu, de què fem, no? I de com el modifiquem. Hi ha una economia que està tenint cada vegada més el sector serveis, que és un sector serveis, un sector poc organitzat, amb menys capacitat de negociació col·lectiva, perquè té menys força, no? L'exemple del conveni del metall, amb una vaga enorme, amb un procés de participació col·lectiva molt gran, i per tant es planta, i el conveni ha de sortir, no? Amb la pujada salarial, amb la no compensació i absorció, perquè tota la gent, no? Tots els treballadors i les treballadores s'han plantat. Això, els sectors on l'economia és molt més dispersa, on hi ha un treballador en un lloc, on hi ha pocs comitès grans, això, és molt més difícil.
5: I quina és la raó d'aquests tancaments? Té alguna culpa la intel·ligència artificial, tal com han pronosticat moltes veus? Sentim el seu punt de vista.
18: Bueno, l'automatització del procés jo crec que és un factor important, no? com aquesta substitució d'alguns treballs. També és veritat que ens havien explicat durant molts anys que els treballs que quedarien relegats fora eren els treballs manuals, no? I al final els que no estan quedant relegats són els manuals, que són els que realment estan pujant, els que són més necessaris que mai, i en canvi els que sí que estan quedant afectats per l'aplicació de l'intel·ligència artificial són els creatius, no? Ara el xat GPT és capaç de fer-te una demanda, un article de premsa, però no és capaç d'arreglar-te una tuberia, o no és capaç de canviar-te el parquet, i per tant, no? Això que deia, que deia, no, va a substituir el treball de les fàbriques, no? És l'altre. I a més, estan reduint plantilla per maximitzar beneficis al màxim. El que estem veient és que estan traient treballadors per augmentar els marges empresarials, no amb una raó de canviar el sistema econòmic de l'empresa, etc. És tanco, em trec treballadors i guanyo beneficis.
5: El Prat, que pateix ara el tancament de 3 empreses, no és l'únic municipi que fa front a aquesta situació. El nostre protagonista ens ofereix una visió panoràmica de tot el que passa a Catalunya.
18: passa més llocs, està passant arreu. Sí que és veritat que el Prat té polígons molt importants i és una de les poques ciutats de l'àrea metropolitana encara que aguanten molts polígons industrials i per tant això afecta. Hi ha una part important també de la indústria, no? Que és l'impacte que té sobre l'ecologia, no? I sobre el món i els límits del planeta, i per tant aquestes indústries, no? Tenen una afectació molt important de com impacten amb els seus entorns, i el cas de Plastiver, per exemple, no? Hi havia una part molt forta de que la normativa de la Unió Europea, etcètera, no? L'obligació de això no pot fer-ho, etc. I el cost que té per una empresa d'aquest calibre modificar el sistema perquè sigui, no, una transició justa i ecològica dintre l'empresa, sí que està, però arreu on hi ha el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, no, que són zones on encara queden pols importants d'ocupació, també està a la Ficosa, està a Monèrea, a l'antiga Panasònica a Sabadell, la Boix va tancar al Vallès Occidental, vam veure el tancament de Mahle fa poc temps al Garraf. Vull dir que estem veient grans empreses de la indústria pesada que estan tancant les seves fàbriques.
5: Els tancaments empresarials al Prat de Llobregat reflecteixen una realitat complexa. D'una banda, evidencien les dificultats de determinar sectors industrials per a competir en un mercat globalitzat. Per una altra, formen part d'una transició econòmica més àmplia que busca redefinir el teixit productiu de l'àrea metropolitana de Barcelona. Moltes famílies del Prat afronten ara una situació molt complexa i pateixen pel seu futur. Podem aquí tractar les causes d'aquesta circumstància i com es podria resoldre, però això no acabarà amb el patiment de centenars de treballadors i treballadores neguitosos per veure's al carrer, la majoria amb edats ja complicades per tornar a reenganxar-se al mercat laboral.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

Què tal? Bona tarda. El Prat compta amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desenir bicicletes i patinets amb seguretat. Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb el tren, el metro i l'autobús. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un també a Sant Cugat del Vallès. De seguida ho ampliem abans, però titulars d'aquest dijous, 4 de juny.

0: Estones del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir també la circulació habitual del servei de Rodalies. Un cop torni la normalitat, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació a Sant Vicenç no faran parada al Prat com ho feien fins ara. Aquest diumenge, la Fundació CRAM ha retornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. El que portem d'any ja s'han atès fins a 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. El centre que acull aquesta tarda la presentació del nou pla de lectura 2026-2030. El projecte que impulsen la Diputació i l'Ajuntament defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora i millorar les condicions de vida al municipi. Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius d'aquesta casa sobre biodiversitat en què les protagonistes seran les espècies que habiten el Delta. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. I els esports, David Vilajoana i l'Ep Prat separen els seus camins després de l'eliminació del conjunt partint contra el Samauro en el play-off de sense tercera. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials i el tècnic ha volgut compartir una carta oberta que explica els motius de la seva sortida. Passem al control tècnic amb Izan Trillo i Sergio Villar Hernández i que els farà avui Luis Rodríguez Alonso. El Prat compta amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a la estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desenir bicicletes i patinets amb seguretat. Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb el tren, el metro i el bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet de Llobregat i un altre a Sant Cugat del Vallès. Elisabet La Torre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible a l'AMB.
1: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
0: El nou mòdul de 67 places del Prat substituirà els dos bicibox de 14 que hi havia fins ara a l'estació, afegint unes 40 noves places al servei i que ofereixen en aquest indret. Els mòduls antics seran reubicats i, com a mínim, un dels dos es quedarà al Prat per incrementar encara més l'oferta d'aparcament segur de bicicletes. I és que precisament el Prat és ja un municipi a més aparcament amb gran capacitat a tota la xarxa metropolitana. Escoltem Juan Pedro Pérez Castro, tinent d'alcaldia d'Acció Institucional, Projectes Urbans i Mobilitat a l'Ajuntament.
2: El que fem és incrementar la dotació, la quantitat d'aparcaments segurs per a bicicletes fins a arribar als 400, crec que en tenim ja. Més de 800 usuaris del Prat tenen el carnet i fan servir el bicibox, i això dona imatge, dona dades del nivell d'utilització que té la bicicleta en una ciutat que, com sabeu, doncs és plana, té un urbanisme amable i és molt senzilla de transitar en bicicleta.
0: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura, com també eines de fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets, guixetes també per poder carregar les bicicletes elèctriques.
3: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Els acabem amb titulars. Dilluns vinent està previst que es finalitzin les obres dels túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir la circulació habitual del servei de Rodalies. Durant els últims 3 mesos, els trens ho feien per via única i això provocava que les persones usuàries de la línia R2 Sud i els trens regionals haguessin de fer transbordament al Prat per enllaçar amb un autobús cap a Sant Vicenç de Calders. Un cop torni la normalitat, però, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació a Sant Vicenç no faran parada com ho feien fins ara aquí al Prat. De fet, aquesta és una reivindicació històrica de l'Ajuntament en què, en reiterades ocasions, ha demanat que s'aturin totes les línies al municipi.
3: Medi ambient.
0: Aquest diumenge, la Fundació CRAM ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana. I és que el CRAM vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització que duen a terme molt més enllà del Prat. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CRAM.
4: Hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa, en aquesta doncs, associació que tenim amb la MB, hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la MB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
0: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març amb afectacions similars. Així mateix ho destaca Mendoza.
4: Totes elles doncs, tenien casuístiques o en aquest cas doncs, patologies molt semblants, excepte de l'Anna, que per exemple doncs, és un dels casos potser més impactants, per dir-ho d'alguna manera, perquè visualment doncs, quan va arribar aquí al centre, la primera exploració, vam trobar que dins de la boca, a la part de dalt del bec, doncs, hi tenia travessat un bastonet de plàstic que li impedia doncs, alimentar-se amb normalitat. Totes elles eren tortugues que van arribar al centre gràcies a la col·laboració que hi tenim amb el sector pesquer, que eren tortugues que havien estat pescades accidentalment i van ser els propis pescadors els que van activar aquest protocol en aquest cas de rescat.
0: A més, des de fa temps que el CRAM col·labora amb pescadors a favor del mar en el rescat d'animals. El que portem d'any, això ja s'ha traduït en l'atenció de 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. Es tracta de prou de xifres sostingudes, segons la Fundació, perquè cada cop hi ha més conscienciació.
4: Home, són xifres que criden l'atenció i després de tancar el primer trimestre pot donar la sensació de que és elevada, però venim ja, per exemple, d'un any de rècord, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui algo extremadament positiu, però vam tancar el 2025 amb 98 tortugues ateses. Podríem dir que els números doncs, són elevats, però ens estem, si nosaltres mirant dades d'altres anys, estem en unes xifres bastant sostingudes i bastant semblants. Sí que és veritat que pot donar la sensació que cada cop hi ha més assistències, però això també té una resposta clara, i és que cada cop hi ha més consciència.
0: I amb aquesta consciència, Mendoza fa referència a les persones que truquen al 112 per alertar de possibles animals marins a la costa.
4: La millor ajuda és trucar al 112. És molt senzill i nosaltres som conscients de que com a humans el primer impuls és salvar, és rescatar, és intentar ajudar. Però si ens parem a pensar, de vegades amb aquests impulsos i amb aquestes accions que realitzem, doncs acabem empitjorant la situació. Per això nosaltres sempre insistim a que en cas de trobar doncs, una tortuga, un cetaci, el que sigui, que necessiti ajuda, que estigui encallat a platja, és no actuar pel nostre propi compte i sempre trucar al 112 perquè s'activi tot aquest protocol de rescat i en qualsevol cas sempre fins que arribin els professionals a platja a atendre aquest animal doncs estar molt pendent de les indicacions i seguir les indicacions que ens puguin donar els professionals però mai actuar per compte propi.
0: En aquest sentit, un dels fenòmens que cada cop és més recurrent a l'estiu és la posta d'ous de tortuga. La tècnica del CRAM recorda com caldria actuar.
4: És importantíssim. Ara, de fet, al mes de juny entraríem ja, per dir-ho d'alguna manera, com bé deies, en aquesta època de nidificació de tortuga a les nostres platges. Som conscients que coincideix, evidentment, doncs, a l'època en què nosaltres estem més a la platja. Per això és molt important que hi hagi aquest punt de conscienciació, ja no només de trucar al 112, sinó doncs, de no acostar-se a menys de 20-30 metres, de no tirar fotos, de no il·luminar, per exemple, si hi ha una femella que surti a platja durant la nit, de no il·luminada, perquè tot això el que pot acabar revertint és que aquesta femella s'espanti, doni mitja volta, torni a l'aigua i es pugui perdre aquesta posta.
0: També amb l'arribada de l'estiu, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, incrementa les seves activitats de sensibilització. Les podeu consultar al seu web, www.cram.org. La 1:10, moment de fer una petita pausa i tornar de seguida parlant de l'aniversari del Centre de Promoció Social Francesc Palau, que en fa 40.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
7: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
0: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 53 60
14: 93 478 5360.
11: Al Prat tot resulta ben pagat.
15: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right.
16: Every day and night. Time for DJ.
17: Time for DJ.
18: Todo el techno, todo el dance, todo el house, lo tienes aquí.
19: I think it's time for DJs. Hey,
20: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
21: Time for DJs.
22: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance. La música dancing. La música dance. Bueno, da igual. La música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
23: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
22: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
23: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
22: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
24: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
25: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
7: Entitats.
8: El Centre de Promoció Social Francesc Palau celebra demà la cloenda del seu 40è aniversari, una efemèride que ha celebrat amb diversos actes, de fet, al llarg dels darrers mesos, i que, com diem, tancarà de forma definitiva aquest divendres amb un tardeig solidari a partir de les 6 de la tarda i amb una exposició a la seu del centre que es podrà visitar durant tota la jornada. El centre ha estat un motor important per al voluntariat de la ciutat des de la seva fundació. Actualment disposa de diversos cursos i tallers, des de l'aprenentatge de castellà i de català, passant per dinàmiques de socialització per a dones, el servei de tràmits digitals o el projecte The Fènix, on es creen peces tèxtils mitjançant material donat o reciclat. Fer bandera també de l'economia circular. L'any 2024, l'entitat va atendre més d'un miler de persones amb la participació de fins a una cinquantena de persones voluntàries i una vintena de treballadores. La societat ha canviat en aquests 40 anys i per trobar l'actualitat multidisciplinar cal recordar també els seus inicis on l'activitat va estar molt focalitzada en la inclusió de la dona. Escoltem la directora del Centre de Promoció Social, Francesc Palau, Olivia Ortega.
9: Que hi havia una realitat de dones que estaven en una situació molt vulnerable. Nosaltres vam començar també amb dones d'etnia gitana que no havien tingut oportunitat d'anar a l'escola, no? Llavors, tot el tema de l'alfabetització en aquell moment va ser molt important, però també donar-los eines per afrontar aquestes eines transversals de les que parlem, competències transversals, tot això s'havia de treballar amb aquestes dones i va arrencar una mica d'aquí.
8: Amb els anys, aquesta atenció ha anat evolucionant i modificant-se. Primer, amb l'arribada de les onades migratòries, amb necessitats específiques, i després, amb el boom de l'era digital. I en els darrers anys, la dificultat de l'accés a la vivenda que ha provocat que no poques persones que s'apropen fins al centre ho fan en situació de sensellarisme o vulnerabilitat habitacional.
9: Tot el xabolisme que s'està començant a crear. I nosaltres, a la nostra entitat, fins fa poc, nosaltres no teníem tantes persones usuàries que estiguessin en situació de carrer. I des de fa un parell, tres anys, cada cop tenim més. Persones derivades també d'altres entitats que estan atenent aquestes persones. Però, clar, aquesta gent necessita de tot. Intentem acompanyar.
8: La trajectòria del centre es pot explicar en part per casos com el de l'Anna Maria Santos, que va entrar com a alumna l'any 91. S'hi va quedar com a voluntària i ara és membre de la Junta Directiva, però sense deixar de ser alumna i formadora de diversos cursos alhora. L'Anna Maria parla de la comunitat que es genera a la segona planta de l'edifici del carrer Cadaqués i de com és de reconfortant veure l'evolució de les persones que hi arriben passant un mal moment.
10: Han venido, pero muy tocadas, muy tocadas, porque con fallecimientos de marido, bueno, que hemos tenido que de eso que han venido, que no levantaban cabeza, y cuando tú ves que cómo se han integrado en el grupo, y que nosotros ahora mismo la del Racó Solidario son como de familia, bueno, y todos los grupos que hacen, y con todas las voluntarias.
8: El Centre de Promoció Social Francesc Palau cerca sempre a persones voluntàries, en aquests moments especialment persones per fer classes de castellà i per a suport de la recerca de feina i també el punt Omni a l'espai d'ús i aprenentatge de noves tecnologies.
7: Cultura.
8: Doncs precisament el centre que acull aquesta tarda la presentació del nou pla de lectura 2026-2030. El projecte impulsat de forma conjunta per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora i millorar les condicions de vida al municipi. Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i també diferents agents vinculats al món de la cultura i de la literatura del Prat. La jornada es completarà amb la ponència Drets culturals i lectura, del realisme màgic a les polítiques contra la desigualtat, que anirà a càrrec de Nicolás Barbieri, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. I d'altra banda, Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius del Prat Ràdio sobre biodiversitat, en què les protagonistes seran les espècies que habiten el delta del Llobregat. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. La presentació dels projectes s'ha fet aquest dimecres en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, a Granollers. Sons del Delta era una de les 5 candidatures finalistes a la categoria Històries de Proximitat. El jurat ha valorat aspectes com el contingut, el finançament previst, el format i també l'equip de treball. A partir d'aquests criteris s'ha establert un ordre de prioritat per la coproducció dels projectes d'acord amb les bases de la convocatòria. La iniciativa ha tornat a destacar per la seva alta participació i es consolida com una de les principals plataformes d'impuls per als documentals i els podcasts de proximitat del país. En aquesta edició s'hi han presentat un total de 32 projectes de proximitat.
7: El temps.
8: I ben pendents d'aquest canvi de temps que ja s'ha començat a notar a primera hora del matí amb algun petit plogim que ens ha descarregat a primera hora, però sembla que la tongada forta vindrà aquesta tarda. Ho ampliem, com sempre, amb el nostre company de la xarxa. Bon dia.
11: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims que, de fet, al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapata la costa, sobretot la de Tarragona.
8: I Lluís Mipérez, com anirà pel que fa a l'estat de la mar?
11: Vents molt variables al llarg de les properes hores i també amb arribada de tempestes a molts indrets de la costa, especialment la costa compresa entre el Baix Ebre i el Baix Penedès, per una banda, i per una altra entre el Barcelonès i ja l'Alt Empordà. Al llarg d'aquesta tarda algunes tempestes acabaran sent destacables i amb canvi de vents destacable també. De fet, anirà bufant la tramuntana ja amb més força al nord de la Costa Brava i entrarà el mestral a última hora del dia cap a la costa d'Aurada Sud, cap al delta de l'Ebre. Això farà que hi hagi maró, forta maró, fins i tot maragassa, mar en fora en molts casos. Pel que fa al divendres, al matí s'imposarà aquest vent més aviat terral o de gregal, mar en fora, encara amb aquesta forta maró, i durant la tarda tindrem un canvi de vent molt destacable, una altra vegada cap a sud i sud-oest, un palet més intens entre la costa barcelonina, sud de la Costa Brava, amb mar espessa durant tot el dia. Hi haurà maró, un temps una mica regirat. N'estem pendents a la xarxa.

0: Pensa que aquest informatiu migdia del Prat Ràdio tot seguit arriba per Esports, fins al punt de les dues, amb el jo de Marín González al capdavant. Com sempre, la informació local torna ben puntual, que serà a partir de les 5. Bona tarda.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 5360
4: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.

0: busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
3: Loco. Tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
6: Clar que no.
3: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons de dos quarts de dues de la tarda. A l'edició migdia d'avui parlarem dels moviments en les banquetes en els clubs de la nostra ciutat de futbol. L'Associació Esportiva Prat ha anunciat que David Vilajoana deixa de ser entrenador del primer equip de l'Associació Esportiva Prat i el Terlenca ha anunciat que Marc García agafa les regnes del primer equip després d'haver quedat primer aquest curs amb el filial. De tot això parlarem ara en una estona, però avui torna novament la secció de la hemeroteca d'en Manolo Gol i la nostra protagonista d'avui és la Sònia Cabello, exgimnasta i actual directora tècnica del CERT Pratenc. També en una estona xerrarem amb ella per repassar la seva trajectòria esportiva. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa @elpratesports i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arranca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: L'etapa de David Vilajoana com a tècnic de l'Associació Esportiva Prat només ha durat una temporada. Després de la dolorosa eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Mauro en el playoff d'ascens, la tercera federació, doncs, el club ha anunciat a través de les seves xarxes socials que Vilajoana deixa de ser entrenador del primer equip. La publicació ha anat acompanyada d'una carta oberta del fins ara tècnic Pot Alabà, on s'expliquen els motius d'aquesta desvinculació i que radiquen principalment en la diferència d'idees pel que fa al full de ruta del projecte del primer equip. Ja llegirem alguns petits fragments textuals d'aquesta carta, on comenta 8 temporades a l'Europa amb 2 ascensos del filial i l'ascens a segona ref amb el primer equip, l'accés a Lliga Elit amb el Granollers i 2 temporades consecutives disputant el playoff amb 2 clubs diferents, Vilafranca i aquesta temporada amb el Prat. Són uns resultats que són fruit d'una metodologia, una identitat i una manera de treballar molt definides. Quan vaig arribar al Prat era plenament conscient del repte. El club venia d'un període difícil, tant en l'àmbit esportiu com social. Per això vaig acceptar el projecte amb la voluntat d'ajudar a recuperar l'ambició, la competitivitat i la confiança. Crec sincerament que entre tots s'han aconseguit fites importants. Hem classificat l'equip per al playoff, la classificació per jugar a la Copa del Rei, hem donat oportunitats de créixer a jugadors de la casa i hem aportat una proposta futbolística valenta i ofensiva. Tanmateix, arriba un moment en que les visions sobre el futur poden prendre camins diferents. Per aquest motiu i per decisió pròpia he decidit no continuar i emprendre un nou camí lluny de l'Associació Esportiva Prat. El club té el seu projecte i jo continuo creient fermament en una manera concreta d'entendre el futbol. No hi ha retrets ni desacords personals, simplement són perspectives diferents sobre el camí a seguir. Aquesta carta oberta, que no l'he llegit sencera, la podeu trobar al Prat Digital, on hem penjat una crònica d'aquesta notícia i també, evidentment, a les xarxes socials de l'Associació Esportiva Prat. Pel que fa a l'etapa de David Vilajoana amb el conjunt pretenc a Lliga Elit, es tanca amb un bagatge de 13 victòries, 7 empats i 12 derrotes. L'equip ha disputat un total de 32 partits, entre Lliga regular i playoff, on ha aconseguit anotar 51 gols i ha rebut 46 en contra. Un curs que des de l'inici va ser complicat a causa de les lesions que van provocar que l'equip no disposés de peses importants, com per exemple Adri Toro, un dels reforços d'estiu, entre d'altres. Encara que aquest no ha estat l'únic hàndicap que ha acompanyat a l'entitat al llarg de la temporada, ja que la igualtat de la competició i també la pressió d'haver d'assolir l'ascens han provocat bloquejos mentals en alguns partits que han acabat amb remuntades, per exemple la del Castelldefels. I aquestes, doncs, declaracions les han fet als micròfons del Prat Esports, tècnic i futbolistes. Ara el primer equip encara podria pujar a tercera federació si es donés un doble ascens. Recordem, els potalaves necessiten que la Pobla guanyi l'eliminatòria contra el Sant Mauro i l'equip català de tercera federació, és a dir, Cornellà o Badalona, aconsegueixin guanyar el playoff d'ascens a segona. Si es donen aquests dos escenaris, doncs el Prat podria aconseguir l'ascens compensat a tercera. Com avui tenim el Manolo Gol aquí a la Meroteca, doncs vull comentar també aquesta notícia d'ahir al vespre. Manolo, et va agafar una miqueta a contrapeu tan aviat aquesta notícia? Es podia pensar, estava una mica en l'ambient, però no sé si te l'esperaves tan aviat.
1: Exacto, eso es lo que me ha sorprendido, de que fuera tan pronto, de que se anunciara de que David Vilajoana no va a seguir en el Prat. Pensaba que iban a esperar a ver si el equipo subía o no a tercera y luego ya decidir si continuaba o no, pero bueno, según pone la carta del propio Vilajoana, ha sido él mismo quien ha dicho de que no continuaría en el equipo y por lo tanto pues habrá que buscar nuevo entrenador. Con respecto a los partidos de Vilajoana, falta el de Copa Cataluña.
0: Sí, he comentat únicament Lliga Elit, competició de Lliga Elit. Son...
1: I
0: playoff
1: de ascenso.
0: Correcto,
1: falta el de Copa Cataluña, que también recordamos que se perdió por 2-0 en campo del Can Joliu.
0: I seguim parlant d'entrenadors, perquè doncs, les banquetes també s'han mogut a l'altre cantó de la ciutat, el terreny que ha anunciat que Marc García és el nou tècnic del primer equip per a la pròxima temporada. A segona catalana, el pretenc la temporada passada va assolir el campionat del seu grup de tercera amb el filial i ara afronta aquest nou repte que, segons expliquen des del club, l'objectiu és tornar a ficar-se en el playoff d'ascens i lluitar per tornar a primera catalana. Demà, per cert, ens visitarà els estudis del Prat Ràdio el coordinador de l'entitat, Víctor Sandoval, per parlar d'aquest tema, fer balanç de la temporada i també de com es presenta el futur. Passen 7 minuts de 2:15, tanquem els flaixos i anem amb la hemeroteca.
2: Escoltes el Prat.

0: ràpid que un instant.
1: Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un

0: percentatge que s'arrossega des de fa dos anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
1: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no?
2: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
0: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
2: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
0: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
2: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
3: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
2: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
6: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
6: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
2: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
0: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar. Seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
2: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montcarrojal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jessica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
5: Notícies en xarxa.
2: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
1: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors de si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
2: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules diran català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no...
0: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
2: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
0: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
20: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
0: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
2: Entrem en plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
21: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa de les Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
22: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
21: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi hauria afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
4: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
3: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
7: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
23: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
7: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
2: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
24: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
25: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
24: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
2: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
0: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
2: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
0: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
2: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
27: Amb tecnologia, el que es pot fer, es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
26: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocol·lectània fins al 20 de setembre.
2: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
6: I la ciutat de Berga ja viu, com deia, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens ho explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
8: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 3:15 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona. I...
6: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els àngels.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
9: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
10: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això... És vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
9: Final catalana en competició europea en triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
10: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és vital que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil, ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
9: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoranski.
11: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
9: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
12: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi, i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
9: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
13: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem durant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però m'ha fotut una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant i és una miqueta el que jo sento, no? Que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar, doncs, a estar convençut ell més que ningú
9: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
1: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
9: I a Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
2: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Fisioteràpia i incontinència urinària.
16: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback, es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
14: Salut Activa.
17: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant, perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema, som els primers que se solen ensenyar, són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura, i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcta, és fer l'exercici de l'stop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs talles el pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix, està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
3: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
2: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
0: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
2: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
0: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
7: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellar amb habitatges indignes, no?
2: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
0: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
2: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
0: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
2: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
9: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
2: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no plantegen cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
20: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
20: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
2: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
0: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
21: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
22: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
23: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
24: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
21: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
2: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
25: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
26: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
25: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
27: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
25: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jessica Albiach dels Comuns.
1: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
25: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
5: Notícies en xarxa.
2: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
7: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
6: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
2: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
10: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
0: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
2: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
0: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
11: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
0: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
2: És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
12: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifren 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
9: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
12: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
14: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
13: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
15: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
16: Una aposta doncs, molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant i que en això estem treballant, i igual que el bici.
15: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
2: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
18: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
17: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
0: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
2: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
0: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
2: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
3: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
4: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
3: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
2: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocol·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
19: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
8: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocol·lectània fins al 20 de setembre.
2: En posta a la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. En posta a ràdio, Sílvia Berbis.
20: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
22: Tenim 50 persones vinculades en diferents salles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
20: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
23: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final, en els dos partits de la final, al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
24: La temporada per nosaltres és gairebé de 10.
1: no pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup, la vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
23: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra l'UCAM Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
6: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat, no, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
23: A la Lliga F, la portera francesa Romain Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
7: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar tal... Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar 2 gols en un minut, 3 gols en 5 minuts, 4 gols en 15 minuts. Llavors, el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
23: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La xarxa de comunicació local.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
2: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
1: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla, perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat poc metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts. Un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, fem i podeu gaudir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 4 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims que, de fet, al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la situació que s'està donant al centre de Badalona, on fins a 6 negocis abaixaran les persianes aquest juny. En parlem i ho farem amb Edgar Tejada, propietari del restaurant Tarik, un dels locals que tanca. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la polèmica per l'escassa presència del català en la visita del Papa i la situació històrica en el consum de tabac a Catalunya. A partir de les 5 coneixerem la santcugatenca Cristina Urriza, presidenta de BAM. Continuarem amb l'espai dedicat al món animal des de Sabadell per referir-nos a la sobrepoblació de porc senglar. Acabarem amb cultura per parlar-vos de Júlia Càceres, artista pretenca, que presenta l'exposició Revelarse al Centre d'Art Torremuntades. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament, a través de Terrassa Innovació, ha posat en marxa el programa Salut Inespin, una iniciativa destinada a fomentar la creació d'empreses innovadores en l'àmbit de la salut i el sector social a partir del potencial investigador, científic i tecnològic existent a la ciutat. El programa, que s'iniciarà el pròxim dilluns, dia 8 de juny, compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa, la patronal FECOT i Geta Partner, i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Salut Inespin neix per donar resposta a una realitat detectada al territori. Tot i disposar d'un ecosistema sòlid format per centres de recerca, universitats i hospitals de referència, moltes iniciatives innovadores no arriben a transformar-se en projectes empresarials viables. El programa ofereix un itinerari complet que combina 40 hores de formació especialitzada obertes a personal investigador, professionals del sector sanitari i persones emprenedores, amb 240 hores de mentoria personalitzada distribuïda entre els projectes seleccionats segons les seves necessitats específiques. Aquest acompanyament abordarà aspectes clau per al desenvolupament dels projectes, com ara la definició del model de negoci, la validació de mercat, la regulació sanitària, la propietat intel·lectual o l'accés al finançament.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'alcaldessa Marta Ferrer se sotmet avui, d'aquí a dues hores, a l'escrutini de la 50ª d'entitats que formen part del Sabadell Cercle d'Entitats en l'acte titulat Nou Compromisos de Ciutat. L'alcaldessa haurà de respondre a les demandes que les entitats consideren rellevants i explicar els avenços que s'han fet en el darrer any. Joan Madaula, president de CIPO i també membre del Sabadell Cercle d'Entitats, ha destacat l'objectiu d'una cita com la d'avui.
3: Tenir aquest seguiment cada any, doncs, a veure tot el que es compromet a un test cada punt és molt important. Penso que és una manera, doncs, de que la ciutat i tu em sàpiga què s'està fent de tot el que se van comprometre i, per tant, volem repetir aquesta fórmula, volem repetir, no?
2: La jornada d'aquesta tarda arriba un any abans de les eleccions municipals. De fet, les entitats ja han preparat algunes preguntes que li volen traslladar a Ferrés de cara al darrer any de mandat. La cita començarà a les 6 a l'Auditori de l'Espai Cultura.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona en Comú ha engegat una campanya de recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament i a la Generalitat un pla urgent per climatitzar les escoles bressol i de primària de la ciutat. Els comuns alerten que les temperatures extremes a les aules afecten la salut i el rendiment de l'alumnat i del professorat. Per això la campanya reclama la instal·lació de sistemes de climatització eficients i sostenibles, la creació de refugis climàtics als centres i l'increment de les zones d'ombra als patis. També demana una planificació d'inversions per adaptar les escoles a les noves condicions climàtiques. La campanya vol aconseguir el compromís ferm del govern municipal i de la Generalitat per accelerar les inversions necessàries en aquest sentit. Aida Llauradó és la presidenta de Badalona en Comú.
5: Les competències són de la Generalitat i nosaltres estem recollint signatures perquè la Generalitat, però també l'Ajuntament, posin diners perquè sabem que són mesures que requereixen d'inversió i, per tant, les administracions tenen l'obligació de treballar conjuntament en aquest sentit.
4: Per adherir-se a la campanya, que s'allargarà fins que acabi el curs escolar, es pot buscar l'enllaç a través de les xarxes socials de la formació. També se'n farà difusió amb cartells als carrers i repartint informació a les escoles. Segons Badalona en Comú, només en les primeres 5 hores ja s'han recollit 500.000 de signatures.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest diumenge, la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana, i és que el Crema vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del Crema.
7: Hem començat el que podria dir-se una etapa itinerant del Torna a Casa, en aquesta, doncs, associació que tenim amb la MB. Hem sortit una miqueta, per dir d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar, doncs, precisament anar, doncs, a municipis de la MB i acostar, doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
6: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març. El que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La jugadora castellarenca de rugbi, Marga Onsins, va rebre el premi d'il·lustre del rugbi català en la setena nit del rugbi organitzada per la Federació Catalana. La gala de premis es va celebrar el cap de setmana passat en el camp del Citari, un dels més mítics de Barcelona i l'últim de gespa natural de la ciutat, que desapareixerà pròximament per acollir les instal·lacions d'un nou hospital. Allà es van reunir més de 250 persones per celebrar el Dia Gran del Rugbi Català, on Onsins, també regidora de la CUP a l'Ajuntament de Castellà, va veure reconeguda la seva trajectòria en l'esport. Onsins va començar a jugar al 1986 i des de llavors sempre ha estat relacionada amb l'esport d'alguna manera. Va iniciar-se a l'INEP Barcelona mentre cursava els seus estudis universitaris. Posteriorment va passar per la secció femenina del BUC del Sant Cugat, on també va ser delegada, entrenadora i preparadora física, i actualment, amb 59 anys, juga amb el Badalona en la modalitat de Modern Series, una variant modificada del rugbi.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que l'anterior edició va plegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments d'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà dos espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participaran en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateur i 6 cantants, així com el Centre Jeroni de Moragas i l'Escola Menxo Duran. Des de l'organització destacant la ballada de country que se celebrarà a la plaça de l'1 d'octubre i el concert per la diversitat que tindrà lloc a la plaça dels Quatre Cantons.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
10: Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
10: Ràdio Municipal de Terrassa.
12: Bona tarda, banda de Sant, desig de Terrassa.
10: El Prat Ràdio.
6: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
10: Ràdio Castellà.
14: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Acomiats al centre de Badalona. Aquest mes de juny abaixaran la persiana fins a 6 negocis d'aquest barri. Avui en parlem amb el propietari d'un d'ells, l'Edgar Tejada, que va obrir el restaurant Taric ara fa 16 anys. Coneixerem el seu negoci, els motius que l'han obligat a tancar i què creu que està passant amb el comerç local en aquest municipi. El tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Edgar Tejada, propietari del restaurant Taric. Què tal, Edgar? Bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, la cuina índia-pakistanesa no és gaire comuna als carrers de Badalona. Com va néixer el Taric i què et va motivar a obrir-lo el 2016?
2: Bueno, haig de dir que Taric és Maika, que és ma mare. Taric, el primer Taric ja el va obrir ma mare a un poble de València, a Burjassot, amb el seu soci, que era pakistanès. I això de fa uns 32 anys, vull dir que si fa 16 ja era estrany un indopakistanès, fa 32 encara més. Aleshores jo vaig tenir la meva primera filla i ma mare va voler venir a Badalona, volia muntar el Taric a Barcelona, i jo, que sóc molt Badalona lover, no, vaig dir no, jo vull que Taric sigui a Badalona.
1: Què creus que fa especial el Taric de Badalona? El seu menjar, l'espai, l'ambient, tipus de cuina, el tracte a la clientela?
2: Doncs, mira, ara que estem a punt de tancar, 28 de juny, doncs estem rebent molts comentaris dels que no érem conscients, no? Nosaltres, bueno, obríem cada dia, treballàvem cada dia, i ara que comuniquem que tanquem, doncs ens arriben doncs molts missatges, sou un referent, sou especials... No érem conscients tampoc. Nosaltres fèiem la nostra feina. Sí que és veritat que quan vam obrir fa, doncs a l'octubre farà 16 anys, a la ciutat de Badalona no hi havia gaire cuina internacional, Era una ciutat amb poca oferta diferenciada. Oferta de molt bona qualitat sí que hi havia, però poca oferta diferenciada.
1: Era tot molt més local.
2: Sí, tot molt local, tenies torrades, tenies pizzas, tenies els arrossos, però cuina internacional, ja sigui indopakistanesa, xinesa, tailandesa, japonesa, digue-li com vulguis, doncs no hi havia gaire cosa fa tants anys. I crec que una part de l'èxit de que ens coneixi tanta gent en principi va ser aquest, no? Fer una cosa diferent en una ciutat, doncs, que en el seu moment, ja et dic, i no parlo de qualitat perquè sí que hi havia restaurants molt bons, però no hi havia una oferta diferenciada.
1: Abans has comentat que fins que no heu anunciat que tancàveu, potser com no us havíeu adonat de tot el que havíeu significat per la vostra clientela, us ha costat valorar-vos durant aquests 16 anys?
2: Sí, ens ha costat. A veure, estàvem contents cada dia, no? Cada dia que venia gent i cada dia que s'anava gent contenta, doncs el dia a dia estàvem contents. Però clar, ara estàs, diguem, d'alguna manera recopilant clients de 15 anys, no? Gent que em deia, te'n recordes del meu bebè que venia amb el cotxet? Doncs mira, ara veiem la seva xicota, no? O clients que ja no estan amb nosaltres perquè han passat molts anys. Aleshores, vas recopilant totes aquestes històries i veus que hi ha gent que fa molts anys que està venint, encara que sigui un cop a l'any. Hi ha parelles que només venen el 14 de febrer, el dia dels enamorats, però venen cada any aquell dia, per tant, superespecials. I ara ens estem trobant amb això, no? De dir, ostres, quantes històries hem viscut, perquè tothom que ve aquests últims dies et pregunta i te'n recordes el primer cop que no m'agrada el picant, te'n recordes que et vaig dir que no m'agrada el curri, te'n recordes que el meu fill no... I, bueno, doncs estem retrobant-nos amb totes aquestes històries del dia a dia, i ara sí, doncs ens està posant una mica en el seu lloc i estem una mica superats, la veritat. És una muntanya russa de sensacions, d'estar content per haver pres la decisió i d'estar trist per haver pres la decisió al mateix moment.
1: Ara que explicaves una mica historietes d'aquests 16 anys, de tota aquesta etapa, amb quins records et quedes? Algunes coses que recordis especialment.
2: És que hi ha moltes. És que cada dia que passa em ve alguna cosa a la ment i no et sabria concretar, sobretot em feia gràcia això, no? La gent que venia, molta gent venia enganyada, no? Jo sempre dic que el Taric era més de dones valentes a l'hora de provar coses que enganyaven el seu marit. Va, anem a un lloc nou a Badalona. I el marit no sabia on anava i ja seia emprenyat, no? Me'n recordo molta gent de seure emprenyada amb mi i jo dient-li, escolti, que jo no li he fet venir, ha vingut vostè per enganyar la seva senyora,
1: sí.
2: Vull dir, i anar a poc reconduint aquesta gent, i, no és el que em pensava, era una cuina molt, molt desconeguda. I molta gent, doncs, d'entrada, a mi no m'agrada el picant, quan fem moltes coses que no són picants. Tot aquest ha sigut el nostre dia a dia, la nostra lluita, i em ve al cap això, eh? Molta gent que hem anat convencent a poc a poc, i contents, i molt contents.
1: Sí. Abans de parlar dels motius del tancament del Taric, m'agradaria saber si aquesta decisió ha estat meditada durant un llarg període de temps. Fa quant que et passava la idea pel cap?
2: Aquí ha d'anar lligat segurament amb el motiu, no? El motiu que he rebut molts missatges i per què i tal. al final un posa a la seva balança vital el que és important i el que no és tan important. Durant molts anys, a la restauració en general, el sacrifici familiar, allò que diuen conciliació familiar, és molt gran. Són tots els caps de setmana, no és que treballis un, són tots els caps de setmana, són quasi totes les nits, tots els ponts. Al final tot això vas perdent vida familiar i comença a pujar cap a dalt dintre de les teves prioritats vitals, no? Al final ja no és tan important guanyar diners, no? Que quan montes un negoci en principi aquesta és la idea, sinó tenir temps amb la teva família. A mi fa uns anys el cos ja m'ha avisat. Jo he tingut 3 vegades que m'ha acabat a urgències i sempre, després de totes les proves que m'han fet, sempre m'han dit és estrès. Són nervis, és estrès, el cortisol, el no sé què, totes aquestes coses que vas descobrint. A partir d'aquí, doncs comença una pressió familiar de papa cuida't, papa desconnecta, i intentes tot això, aquests consells per tenir una millor vida personal en quant a salut i una millor vida familiar en quant al temps de conciliació, al final no ho he sabut trobar, no he trobat una solució. I el motiu real, principal, per tancar és que em veig en una edat que tinc moltes ganes de gaudir de la meva dona, tinc moltes ganes de seguir gaudint de les meves filles, tinc moltes ganes de tenir més temps lliures per poder fer coses, i la decisió pues, estava presa fa temps, però ara pues, finalment pues, ha sigut aquest moment que hem pres la decisió per tot una mica, pressió familiar, cansanci. També és veritat que la gestió d'un restaurant ha canviat molt, en 15 anys ha canviat molt. Abans era obrir la persiana, fer les compres, i ara has de fer promocions, plats nous, clar, xarxes socials. S'ha multiplicat per X el número d'hores que has de dedicar, que no són exclusivament les que estàs allà en el restaurant, sinó les que també estàs a casa. I una mica és el que em passava a mi, que jo estava moltes hores al restaurant, però també quan arribava a casa jo estava pensant en les meves coses.
1: I has intentat delegar segons quines tasques dins del restaurant?
2: Ho intentes, no? Ho intentes, però al final també ho comentava algú, si jo tingués 3 tarics potser seria més fàcil. Quan som poquets és difícil delegar, perquè pensa que a casa meva doncs, tinc un cuiner, un pit, 2 cambrers, i jo, si jo no estic, els altres han de fer el doble de feina. A vegades no arribes, és complicat delegar. Quan ets més gran potser és més fàcil delegar, i a part també crec, perquè això ho hem vist, que si tu no estàs sempre la gent es pensa que és diferent. No? Un cop que jo no he estat, entre setmana, ui, ja no és el mateix. Sí, és el mateix cuiner, la mateixa compra, l'únic que l'Edgar avui no hi és.
1: Clar.
2: Ah, però ha canviat això.
1: Has personificat molt el negoci.
2: Sí, segurament sí, perquè al final els cuiners estan a dintre, no els veu ningú, i són el més important, més que jo, són el més important. I els cambrers doncs, han anat passant i estan doncs, 2 anys, 2 anys i mig, 3, o el que sigui, però que has estat sempre, ets tu, cada dia ets tu el que doncs, ve avui a la ràdio o a la tele o quan fas algun Instagram o xarxes socials, i al final, doncs, certament, la gent relaciona molt Tarik amb la persona de l'Edge. No?
1: I quins altres motius et poden venir al cap pels quals has decidit finalment plegar?
2: A veure, motius, quan un restaurant tanca o quan un autònom amb 2 o 3 treballadors tanca qualsevol negoci, i ara ens podem centrar en la restauració, et puc dir molts. Vull dir, està clar que l'augment de costos és brutal, està clar que l'augment de costos de personal, de matèria prima, d'energia, ha sigut brutal. La competència a Badalona han obert molts restaurants, i un tipus de restaurant en què és molt difícil competir un petit restaurador. Un petit restaurador no podrà competir amb aquest nou local que obriran a la plaça de la Vila, que és un bufet libre xinès de 400 persones. No podrem competir, ni podrem competir amb cadenes que tenen 10 o 15 restaurants. No podrem competir, haurem d'oferir una altra cosa, però competir no podrem. També el canvi d'hàbits. Han hagut, després de la Covid, han hagut uns canvis d'hàbits en totes les nostres conductes, com, per exemple, després de la Covid, el tema de la terrassa és vital. Jo quan vaig obrir hi havia 3 mesos d'estiu, com a molt.
1: Ara són primavera, 7, 8.
2: Aleshores, abans les terrasses anaves 3 mesos, i ara les terrasses busques 8 o 9 mesos anar a una terrassa. Una sèrie de coses que fan, pel Tarik i per qualsevol altre restaurant segurament, que tot sigui més difícil. Que no sigui impossible, però que tot sigui molt més difícil.
1: I més enllà de l'hostaleria, centrant-nos ara en el comerç local de Badalona, fa poc el periodista Carles Carvajal va explicar que en aquest mateix mes de juny tancaven 6 negocis al centre de Badalona, un d'ells el vostre, el Taric. Què creus que està passant?
2: Home, és una mica més complicat i jo tampoc sóc un gurú, però en quant al que dèiem a canvi d'hàbits, les noves generacions tenen uns altres hàbits de compra i jo sempre he dit que el petit comerç i el petit restaurador té els dies comptats, sigui un any o tres anys. Aquests canvis de compra, per exemple, doncs és més compra per aquestes plataformes, no? Que en 24 hores tens el que sigui, supereconòmic, la gent jove ja compra, fa servir i tira. Aleshores, què passa amb el petit comerç? I segurament jo crec que a Badalona, quan facin peatonal Francesc Layret, encara tindrem més el problema. Peatonal Francesc Layret significa que els lloguers pujaran, significa que un petit botiguer no podrà pagar aquest lloguer, significa que el que vindrà seran cadenes, franquícies o el que sigui, no? Per tant, segurament el petit comerç de la ciutat de Badalona, tot i les iniciatives que puguin tenir, sigui va de bon, sigui el que sigui, doncs tenen els dies comptats. També ajuntarà que la gent que tingui certa edat ja dirà, va, escolta, per lo que em queda, jo em jubilo i tanco aquí, i noves generacions serà complicat que
1: clar,
2: es fiquin.
1: No ho segueixin.
2: Perquè, per exemple, el petit comerç, un dels valors que deien valor afegit era el tracte. Però aquest valor afegit depèn de si tu ho valores o no. Si tu no valores el valor afegit de que jo tingui un tracte excepcional amb tu, perquè tu t'és igual comprar per internet, aquell valor afegit desapareix. El valor afegit no és el que jo dono, és el que tu ja reps. Si tu el que reps no ho entens com un valor afegit, perquè jo ho veig en el restaurant, les generacions més antigues de la meva edat, els agrada que vagi l'Edgar, que els hi expliqui, que els atengui, que no sé què. Jo veig que les noves generacions ja no volen que l'Edgar vagi a explicar la seva vida. Les noves generacions ja saben el que volen abans de venir perquè ho han mirat. Si poden, demanen per QR i si és necessari no et diuen ni bona nit. Exageraran una mica, entén-me. Per tant, aquest valor afegit del Taric, del tracte personal, el consell, l'Edgar que et diu, demana això d'una o l'altra, això es va perdent perquè les noves generacions, en molts casos, ja no ho necessiten, perquè estan superinformats. Abans de venir a Taric, tu ja saps quin plat es demana més, quin plat agradarà, quina hora... Per tant, a les botigues, en part, els hi passa això.
1: Clar.
2: La manera de comprar ha canviat, i aquest valor afegit del petit comerciant, si l'altra persona, la que rep, no ho valora, doncs, si perds aquest valor afegit i estàs venent més car que una botiga per internet, doncs imagina't.
1: Per tant, creus que el canvi d'hàbits i potser també el preu del lloguer dels establiments aquí del centre són els principals problemes amb els quals us trobeu els petits comerciants de Badalona?
2: És que dius preu de lloguer, clar, preu de lloguer és important, però si agafes els sous, el sou mínim interprofessional de l'any 2019, abans de la Covid, i de l'any 2026, ha pujat molt, afortunadament per molta gent, però sí que és veritat que per un petit botiguer...
1: Que per un autònom...
2: Per un autònom això és molt complicat. Mm. Si li sumes això, suma-li les baixes, que és un tema que es podria parlar, un petit botiguer assumir... Jo he tingut una persona 30 mesos de baixa. Jo, que som 3, assumir una baixa és un 33% de la meva empresa.
1: Mm.
2: Una empresa de 200 persones, potser no. Vull dir que són molts casos i el problema aquí és que s'han ajuntat tots, perquè ha pujat la llum, ha pujat el gas, ha pujat el preu de personal, ha pujat Shein, Amazon i totes aquestes plataformes. Per tant, ja no és el que deia, no és un motiu que tu puguis afrontar i resoldre. Són molts motius, perquè al final dius, bueno, el personal, doncs, despedeixo una persona. Però és que no és només el personal, és el lloguer que t'ha pujat, és la llum que t'ha pujat, és la matèria prima que t'ha pujat, és l'oli, en el meu cas, que ens va pujar. Tot ha pujat. Per tant, com són tants fronts oberts, al final això et passa per sobre.
1: En el teu cas, evidentment no sabem el dels altres botiguers de Badalona, però en el teu cas, què ha estat el més difícil de prendre la decisió de tancar?
2: Bueno, ja et dic que vaig trigar fa 2 anys que ja estic rumiant. És que al final tens un tracte humà amb la gent, no? Jo deia a la meva despedida que no tinc clients, al final és gent que coneixes pel nom. Jo, quasi tota la gent que m'ha posat comentaris a Instagram, els recordo el restaurant, recordo més o menys on van seure, en quin van venir. Vull dir, al final és una relació personal i com Badalona, jo sempre he dit que és un poble, són gent que te'ls trobes. Vas a Passeig de la Salut i te'ls trobes, passa al carrer del Mar i te'ls trobes, a les festes te'ls trobes, i és una relació, no és que vinguis, paguis, te'n vagis i mai més t'he vist, no, és que vens a casa meva avui que estiguis a gust i ens trobarem fent un cafè o ens trobarem a un restaurant de Badalona i podrem xerrar encara que no vinguis al Taric. Vull dir, i jo crec que això és un valor que a mi jo sempre he posat i és el que més m'ha costat, no? Perquè al final tens Taric i ets una persona coneguda i et saluden i quan no tingui Tarit aquí dos dies no se'n recorda ni Cristo de l'Edgar, segurament, sí, sí. Saps? Vull dir...
1: I Edgar, precisament, com t'agradaria que et recordés la gent durant aquests 16 anys?
2: Bueno, Tarit ha sigut sempre... A veure, jo vaig decidir Badalona i sempre hem intentat ajudar a altres comerços. Quan vam crear, per exemple, l'Associació Forquilla Badalona, sempre hem intentat col·laborar amb la ciutat, amb entitats esportives. Ara estem patrocinant el club de hockey i patins. Fa dos anys em van fer casteller honorífic. Imagina't, no? Un tio que té un restaurant i el fan casteller honorífic. Vull dir que sempre hem intentat retornar a la ciutat amb diferents patrocinis, promos o digue-li com vulguis, tornar a la ciutat l'agraïment de que la ciutat vingués a casa meva. M'agradaria, doncs, això, que la gent se'n recordés d'algú que va fer alguna cosa diferent i un negoci que volia formar part de la seva ciutat, no només com a negoci, sinó quasi com a teixit de la mateixa, no? I això és el que m'he intentat des del Taric, que fos algú que encara que no vinguessis al restaurant o no t'agradés el meu menjar, poguessis reconèixer, dir, ostres, aquesta gent està fent coses per la ciutat, es mou i s'implica, no? I això és el que hem intentat i això és el que m'agradaria que recordessin.
1: Doncs tant de bo la gent es quedi amb aquest record del Taric i amb aquest record teu. Edgar Tejada, propietari del restaurant Taric, molts ànims en aquestes últimes setmanes de restaurant i molts èxits en tot el que vingui després.
2: Gràcies.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Dos minuts i mig passen ja de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Xavier Soleil, director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda a tots.
0: Plou a Badalona?
1: Encara no.
0: Encara
1: ara
0: no.
1: Quan he entrat aquí, encara no. Està la cosa una miqueta...
0: Mm-hmm. A punt, a punt.
1: Miqueta grisa.
0: Anem a Terrassa. Josep Ballbé, exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista. Com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. Tot molt bé. Aquí ha caigut una petita roina fa una estona. Està molt, bastant emboirat, d'acord amb el que havien dit els de l'oratge de TV3, però no... pèl menys de calor que feia aquests dies, agraeix.
0: Molt bé.
2: Intenta retrobar-se.
0: Gràcies per la crònica, completa, Josep. I saludem també el Francisco Gallardo, que és membre de Wise People i del Banc del Temps de Sant Cugat. Avui s'estrena la tertúlia i serà interessant també les aportacions que pugui fer. Què tal, Francisco, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Sí, aquí Sant Cugat plovisqueja, no?, una mica.
3: Plou poc.
0: Ah, mira, això és un embarbussament ben bo.
2: Però pel que plou poc.
0: Mira,
2: aquest és l'embarbussament sencer.
0: Vinga, això. Molt bé, doncs prou bé que ha quedat, eh? Anem a entrar en matèria i ho fem amb el primer dels temes que té a veure amb tot aquest enrenou que ha generat el català amb la visita del Papa. D'entrada us pregunto, enteneu o com valoreu, com deia, aquest enrenou, aquest malestar que ha provocat la poca presència del català, ja no només en la visita, sinó en la benedicció de la Torre de Jesús, que serà el tema clau i central d'aquesta visita de Lleó XIV. Qui vol començar?
2: No tinc cap inconvenient.
0: Vinga, Xavier.
1: Escolta, no, jo penso que era inconcebible que una visita a aquestes alçades l'any 2026 d'un papa, a més Lleó XIV, amb el perfil que ha anat adquirint a Catalunya, no fes servir el català. És bastant inconcebible. Per tant, jo aquí penso que el disseny d'aquest programa, que no, evidentment, el detall del programa no el fa el papa diu, escolta, vull anar aquí, vull anar allà, i després el disseny del programa, doncs, lògicament, per això hi ha un Vaticà, que és una estructura, evidentment, amb tot una organització que li ha preparat tot això, que m'imagino que després aquí també haurà influït, doncs, en bona part, doncs, la Conferència Episcopal de Madrid, i haurà... i és qui potser ha detallat tot aquest programa, que em sembla que aquí la relliscada és grossa és presentar aquest programa amb aquesta inexistència de la llengua catalana aquí, a Barcelona. Quan el sentit comú fa, escolta, primer que és imprescindible, això ja no, escolta, no estem parlant, no estem l'any 80, ni l'any 76, ni l'any 77, estem a l'època que estem, i a més, entenc que el papa és coneixedor, ell, com a nivell personal, és coneixedor de la realitat de Catalunya, de la realitat socioeconòmica i de la realitat, a més, lingüística d'aquest país. Per tant, jo crec, penso que ell, quan hagués revisat aquest programa, li deu haver dit i li deu haver arribat per totes bandes, però quan hagués revisat aquest programa, segurament això no hagués, no sé si ho hagués compartit, però de fet ha sigut, a veure, el que és inconcebible és presentar aquest programa de la manera que s'ha presentat, tenint en compte aquesta inexistència del català. I el que em semblaria també una miqueta allò que s'utilitzés el català, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, només com una cosa merament anecdòtica, també em semblaria una poca deferència a tota l'Església catalana i a tots els fidels i cristians de Catalunya.
0: I a l'autor de l'obra.
1: Forma, doncs, poden, exacte, per descomptat, no? Que a més tots sabem que és Antoni Gaudí, a més en el seu moment una persona que amb idees, evidentment, catalanistes, com tots sabem, no? Però deixant de banda això, penso que d'alguna forma això espero que s'hagi rectificat i que rectifiqui bé, i ho veurem la setmana que ve, esperem que ho vegem d'una altra manera del que se'ns ha presentat.
0: El Francisco, em sembla que tu em comentaves abans que hi ha novetats,
4: sí,
0: respecte al tema.
4: Fa una o dues hores, parlaré en castellà, hace una o dos horas que ha habido unas declaraciones del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en el que confirmaba que sí que hablará catalán la benedicción de la Sagrada Familia. No de ella en què, quant temps i tot això. També deia que no fa falta discutir sobre aquest tema, sobre este tema, perquè, bueno, lo importante es que el Papa viene a decir eso.
0: Bueno, però aquí entraríem en la sensibilitat, no?, que és el que ens estranya una mica a tots quan estem parlant d'un papa que va estar al Perú i que va conèixer un dels dialectes, dels molts que n'hi ha, va conèixer un dels dialectes, el va aprendre per poder tractar amb la població autòctona. Per tant, no sabem a veure on ha estat realment l'error d'aquí, tampoc potser ja no caldrà apuntar, però aquesta falta de sensibilitat, aquesta falta de vista que ha fet aquesta bola tan grossa.
2: Josep. La meva aportació, li comentaré una cosa, sobretot en el francès, que m'ha semblat molt oportuna la seva intervenció. A veure, les declaracions del cardenal Omella per mi arriben tard i malament. El cardenal Omella té 79 anys, és a punt de fer-ne 80. El 75 hauria d'haver presentat la renúncia com a capdavanter, com a cap visible de la diòcesi de Barcelona, i no ho va fer, no, perquè era en aquell moment el president de la Conferència Episcopal. Quan ja, per tant, com que un càrrec era absolutament compatible amb l'altre, no podia ser president de la Conferència Episcopal un cardenal o un bisbe que no estigués escrit a una diòcesi. Aleshores, està pendent, i això pot ser una fruita madura que pot ser d'aquí 2 mesos o pot ser d'aquí 6, però està al caure qui el substituirà. Els rumors que corren no és el tema que ens ocupa avui. Aleshores, qui el va substituir com a capdavanter, com a màxim responsable dels bisbes espanyols? El cardenal Argüello, que és un senyor que políticament, doncs, tots sabem a quin peu calça, perquè és més de dretes que tot plegat. Aleshores, a mi el que em sembla de totalment inconcebible, em sembla una falta de respecte, de tota manera, haver polititzat el tema de l'idioma aprofitant la visita del Papa, quan diguem-ne que el nucli central hauria de ser, diguem-ne, el tema religiós, el tema social, el tema, si m'apureu, filosòfic, sociològic, però mai polític. Fa molt temps que es lluita, per part sobretot dels partits nacionalistes catalans, que sempre s'estan tirant pedres l'un al damunt de l'altre, Junts i Esquerra bàsicament, doncs intenten que l'idioma català tingui presència al Parlament Europeu, i això és una promesa que jo em moriré i segurament encara no, tant de bo que m'equivoqui i ho arribi a poder veure. Em dol molt que s'aprofiti la visita del Papa, i concretament a Barcelona mateix el fet de la inauguració de la Torre de Jesús, que no s'utilitzi gens el català. Una fórmula molt fàcil hauria estat repetir la mateixa fórmula de la benedicció en català, en castellà i en anglès. Ja veureu com a Montserrat, que en aquest aspecte són més saballuts, i són més durs, allà el català tindrà una presència de ben segur que important. Per què? Per raons òbvies.
0: Veurem quina és la presència del català al llarg de les diferents visites i accions que protagonitzarà el Papa al llarg d'aquests 2 dies. Però
2: el meu resum era: per què no fer una fórmula trilingüe? Català,
0: perquè no s'acabaria mai, anglès. Perquè necessitaries no 2 dies,
2: no,
0: sinó
2: no,
0: 5,
2: les
0: 6, 7...
2: La fórmula pot durar 10 segons, que allargarem la cerimònia. 20 segons més, costa molt gens, això.
1: Fixa't, Josep, però fixa't una cosa. Fins ara, fins que va sortir aquesta polèmica, el contingut de la visita, més que polític, s'estava debatent sobre el fet de a quins llocs volia anar, quina era la simbologia d'aquests llocs on volia visitar, una presó, la comunitat, també la visita a la comunitat dels agustins aquí a Barcelona, als Reis Sant Madí...
2: Sí, el barri més degradat de Barcelona...
1: La trobada a Montserrat... És a dir, d'alguna manera era una simbologia que s'allunyava de la discussió política de la llengua, perquè es donava per sobreentès, em sembla, que utilitzaria amb una certa...
2: El català. De català.
1: El problema ha sortit quan surt un programa que diu no, escolta, això ho farà en castellà, no? Que dius, home, aquí ha sortit la polèmica. O sigui, si no s'hagués... Si el programa s'hagués presentat sense especificar la llengua en què parlaria el papa, segurament no hi hauria polèmica, perquè la gent donaria per sobreentès que utilitzaria amb una certa normalitat a Catalunya, i especialment a la seva família, doncs el català. Compartit amb el castellà? D'acord. De forma exclusiva? Mira, a mi m'agradaria, però bueno, si es comparteix amb el castellà, doncs escolta, és una llengua oficial en aquest país. Però vaja, entenc que veurem, i penso que ho veurem rectificat.
5: Déu t'escolti, eh? Déu t'escolti. Sí, home.
1: Bueno, escolta, primer que m'escolti el papa.
0: Bueno, el papa segur que haurà escoltat algunes de les indicacions, sí, clar, que se li han
1: el
0: donat.
1: El programa l'escolta, sí.
0: Bueno, el Connectats, no ho sé si l'escolta.
1: Sí. Limpirem el podcast així per WhatsApp.
0: Llavors. No, però és veritat que estem parlant sobretot, la visita del papa, l'origen d'aquesta visita és de fer la benedicció de la creu de la torre de Jesús, que a més coincidirà amb el dia que farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, un referent de la defensa de la catalanitat, del català, i que dius, home, és que sobta que el català hagués quedat relegat a un segon pla en una circumstància com aquesta. Que el castellà s'ha de fer servir? Doncs evidentment que és legítim que en un país on hi ha cooficialitat d'aquestes dues llengües, doncs es pugui fer servir. Però vaja...
2: Deixeu-me fer un afegitó en línia amb tot això.
0: Vinga, ràpid.
2: Probablement no se sabrà mai pel secret del conclave, eh? Probablement el segon candidat més votat en el darrer conclave va ser l'actual cardenal de Rabat, el Cristóbal López Romero, que ve, arriba a Barcelona el dia 8, aquest divendres, i estarà fins al 13 per participar en unes jornades de tema caire social polític, que en diuen unes jornades no sé què del Mediterrani, s'han fet en altres punts europeus. Aquest senyor, el Cristóbal, havíem estat companys de classe, m'honora i m'enorgulleix el poder-ho dir perquè tinc una gran amistat amb ell, és fill de la província d'Almeria. Quan ha vingut aquí, l'han entrevistat a TV3, l'han entrevistat a diferents canals de periodístics, de mitjans de comunicació, ell, que és andalús, doncs, fa servir indistintament quan convé el català i quan convé el castellà. Això el Cristóbal ho tindria no clar, claríssim. Quan l'entrevistin en aquestes jornades que hi haurà altres ponents d'altres països, tindrà molt clar a on es juga els quartos. Si estem a Catalunya, hi ha una cooficialitat, i si ha de parlar en anglès, doncs parlar en anglès, punto. Això no s'hauria d'haver arribat a aquest punt.
0: Ja, segurament, si s'hagués entès què s'havia de fer i on venia el papa Lleó. No sé si hi ha alguna aportació més. Voleu fer alguna aportació més sobre el tema?
4: Estoy seguro de que acabará saliendo bien y que acabarán hablando en catalán tiempo suficiente.
0: Com per satisfer aquestes...
4: Com per satisfer, perquè és bàsic. És bàsic. El públic, parlem en castellà i en català, el públic que hi ha aquí.
2: És com hauria de ser. Com hauria de ser.
0: Bé, doncs a l'espera de veure com surt tot, i esperant que surti bé, anem a parlar del tabac, perquè la setmana passada es va celebrar la 27a setmana sense fum, amb el lema Inhala Vida, que promou hàbits saludables especialment dirigits als joves. I aquí doncs tenim una notícia amb una cara A i una cara B. Una bona notícia, que és el fet doncs que cada vegada doncs va baixant el nombre de fumadors, fumadors habituals i els que fumen de manera, diríem, tradicional, tabac, i després la cara B seria aquest increment dels joves, un 25% d'entre 14 i 18 anys, que troben la seva porta d'entrada a través dels vapejadors, no? Jo pregunto a la sala, algun fumador o exfumador?
4: Jo.
2: No.
4: Jo.
2: Jo gens.
0: Tu ets exfumador, Francisco.
4: Sí, sí.
0: Exfumador.
4: Però estuve poco tiempo, unos 30 años, una cosa así.
0: Poc temps?
2: La mare vida meva. Vida, eh? Jo no he fumat mai.
0: Mai a la vida, mai. Ni a un casament, mai. No?, que acostumaven a donar...
2: Mira, no m'ho facis dir perquè vaig inhalar una miqueta de fum i em vaig marejar com una perdiu.
0: Vaja.
2: I em vaig tenir prou.
4: De humo de tabaco o de humo de otras cosas?
2: No, de humo de tabaco. De humo de tabaco. No, no seas mal pensat. No,
0: i el Xavier, tu has fumat o fumes?
1: Fa molts anys... No fumo actualment. Fa molts anys que no fumo. Havia fumat puntualment amb allò, algun acte així social, perquè fumava tothom, no? Allò, un casament, aquestes coses. Però no. Ara, en aquest, ja
2: malgrat tot, tots hem sigut fumadors passius, eh?
1: Això sí.
0: Segurament, sí,
1: però, vaja,
0: sí.
1: El tema és interessant.
0: El tema és interessant, eh? Perquè és veritat que és una bona notícia, una part de la notícia és una bona notícia, però l'altra part dius, home, és que estem tornant a les andades, no? O sigui, no sortim d'un lloc que ens hi fotem a l'altre. Com vas deixar de fumar tu, Francisco?
4: Pues mira, probé de todo. La seguridad social me intentó ayudar, pero no tienen suficientes medios o yo no tuve la paciencia. Probé pastillas, probé parches.
2: ¿Acupuntura?
4: No, acupuntura no. Hasta que se me ocurrió ir a un dentista para arreglarme los dientes, y el dentista, aparte de decirme que era una barbaridad lo que tenía en la boca y que me lo tenía que arreglar inmediatamente, pues no me lo arreglaba si no dejaba de fumar.
0: Mira.
4: Como tenía ganas de gastar dinero, pues me busqué un psicólogo que por hipnosis me ayudó. Y entonces la hipnosis, yo pensé que me iba a hacer cuatro pases mágicos y dormirme en algún momento, pero no. El punto clave fue que me hizo pensar tres veces en momentos de mi vida que hubiese estado estupendamente feliz. Y cuando acabó los tres momentos me dijo, oye, ¿en alguno de esos tres momentos estabas fumando? Pues no. Entonces, eso me dijo luego que era un mensaje a mi subconsciente que me dio la orden de olvidarme del tabaco. Y me olvidé del tabaco.
0: ¿Y fins avui?
4: Sí, hasta ahora sí. Bueno, todavía no he ido a ninguna boda, pero... pero sí, hasta ahora
2: sí. ¿Y te has pasado al club de los chicles o del chupachup del Cruyff?
4: No, nada. Ni los antitabaco... Ni nada de nada. Nada, no existe. En mi cerebro no existe,
2: bueno,
4: el tabaco.
2: Bien.
4: No existe.
2: Está bien eso.
4: Y de mal genio, pues no se me notó que había dejado de fumar, porque como siempre estoy de mal genio, pues...
0: parlem, per exemple, del tema més preocupant, que és el dels joves, no? 14, 18 anys, hi ha un 25% de la població que s'incorpora a l'hàbit de vapejar, de tenir aquest contacte amb la nicotina. No sé, què se'ls hi pot... Per què comencem a fumar?
2: Diré una cosa molt dràstica en aquest aspecte i algú poder dirà que m'he begut l'enteniment. Fa una setmana, encara no la fa, doncs que l'Estat, Hisenda, va convenir que deixava de bonificar l'IVA de la llum i del gas, si mal no recordo, i en algun cas dels carburants, pel tema de que la situació havia canviat. Jo crec que en aquest aspecte el Ministeri d'Hisenda, d'acord amb el de Sanitat, hauria d'incrementar d'una forma brutal, si realment la Seguretat Social hi ha tanta despesa amb gent que deriva a temes oncològics per culpa del tabac i dels vapejadors, i en comptes d'augmentar l'IVA del 10 al 21, doncs en aquest cas posar-los, com hi havia les joieries anys enrere, el 33%, i posar-los un preu prohibitiu. I aquesta és una manera de forçar, perquè el jovent de butxaca poden anar justets, no tenen un estalvi consolidat com pot tenir una persona adulta que ha estat corrent i pencant tota la vida. Crec que una de les formes fiscalment s'hauria de penalitzar molt més el que és l'addicció al tabac. S'haurien de posar més obstacles.
0: Aquest és un argument.
2: És un argument. No crec que sigui el centre de la qüestió, però és la meva primera visió,
1: Hi ha una cosa parlant, centrant-nos en el col·lectiu dels joves, que fixa't, ha baixat molt, en qüestió de 20 anys, ha baixat quasi un 15-17% diguéssim, la població fumadora. Estem parlant, en caràcter general, que estem parlant d'un 21% aproximadament. Els joves, com que a més els hi ha fet tanta campanya que el tabac és dolent, han pensat i pensen que el vapeig doncs és menys perjudicial, que efectivament, d'entrada, no hi ha una combustió, no consumeixen el paper ni el fum, i evidentment, però conté nicotina, que és un additiu, nicotina. Clar, i, però d'entrada, la valoració que fan és dir, escolti, miri, saps què? Com que després m'han convençut que el fumar és dolent, a veure, el vapeig, que això, doncs, d'alguna forma, no és tan dolent. I amb aquest no és tan dolent tenim aquest 25% de població, que a més, el risc és que després es passin perquè diguin, bueno, escolta, saps què? Compro un paquet de tabac. I després passin ràpid, o puguin passar acabant fumant amb tabac normal. Clar, aquest és una mica el risc que hem d'atendre, és dir, escolta, pensem en la nicotina i els problemes que això provoca o pot provocar, respiratoris, cardiovasculars, etc. No? Aquest és una mica la campanya que potser s'ha d'enfocar.
4: Jo, antes de venir, le he preguntado a mi hermano mayor, ChatGPT, sobre el tema. Se llama así. Oye, ayúdame, dame una chuleta para el tema de vapear. Entonces, lo primero que me sale es vapear, ¿de dónde viene? Viene del inglés to vape, que es generar vapor. Es un dispositivo que lo que está haciendo es que calienta un líquido, y ese líquido lo que genera es un aerosol, realmente. No es humo, no es vapor. Pero claro, vender un dispositivo parece humo, que sea el que genera humo, un humedor, pues muy mal. Vender un aerosoleador, fatal. Y sin embargo, desde un punto de vista marketing, vapeador, que viene de vapor, mira, pues esto no hace tanto daño como el tabaco. Detrás de todo esto hay campañas de marketing que apoyan lo mismo que siempre han apoyado. Porque yo empecé ¿por qué empecé yo a fumar? Pues por influencia social. Porque cuando teníamos 14 años, pues los otros fumaban y te sentías mayor. Porque, oye, el sabor que tenía el tabaco, pues bueno, pues no era tan malo. Los vapores del vapeador tienes sabores de todo. ¿Que había riesgo cuando fumabas? Bah, yo soy muy joven, faltan muchos años. Pues ahora hay una percepción de menos riesgo que es falsa. Claro. Tiene la nicotina, cuando yo empecé a fumar, me generó adicción. El vapeador, vapear, genera adicción. El estrés, la ansiedad, pues da igual tirar de un cigarro que de un vapeador o de una pipa. El marketing y las redes sociales, pues bueno, pues aquí si han bajado los consumidores de tabaco un 20% en X años, cuánto tiempo ha subido el precio del tabaco en esos años? Un 20% también, casi paralelo. Vapear es más barato que fumar. La curiosidad, no es seguro fumar.
0: ¿Vale? Llavors, vapear. Us pregunto si també en aquest cas caldria regular-los pues igual que el tabac, no? Perquè té els mateixos inconvenients. Sí.
4: En la meva opinió, en mi opinió, igual como cualquier droga dura o semidura, el tabaco lo es, y vapear, las personas que yo conozco pues están enganchadas. Entonces, pues ya no es un tema de es un tema de salud. Hay que subir los precios, hay que subir los impuestos. Lo decíais alguno de vosotros, totalmente de acuerdo. En Francia, por ejemplo, los precios son altísimos, siempre han sido altísimos, y en Inglaterra.
1: Entonces, sí, si incrementa els preus, evidentment això és una barrera brutal. I si a més intentes explicar que aquesta idea que hi ha de que això és menys dolent no és així, doncs clar, passa que fer creure que en el subconscient de les persones que aquest menys dolent no és així, això costarà. Però home, la dada positiva, escolteu, tenim un 21% de la població que ara fuma, i abans en fumava, no sé, fa 20 anys en fumava quasi el 38 o 40, eh? Això d'entrada és important.
0: Encara queda 1,5 milió de persones a Catalunya que són fumadores. 1,5 milió.
2: És molta gent, eh? 1,5 milió. Sí. Sobre una població de Catalunya de 8.
0: 8.
2: Sí, incrementar 8 el preu i incrementar, però molt, la fiscalitat, l'impost, l'IVA.
0: Irregular. que també s'ha de fer.
2: A veure, hem arribat a un extrem, que abans hi havia a les terrasses dels restaurants a fora, podies anar al pati, podies anar a l'exterior, hem arribat al punt, no sé exactament si és estès a tot arreu,
0: o podíem anar, Josep...
2: Camps de futbol està prohibit.
0: També.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
8: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
10: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del siglo pasado.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
9: Són les 5.
10: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
9: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Dilluns vinent es previst que finalitzin les obres als túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir la circulació habitual del servei de Rodalies. Durant els últims 3 mesos, els trens ho feien per via única i això provocava que les persones usuàries de la línia R2 Sud, així com els trens regionals, haguessin de fer parada al Prat per fer un transbordament en autobús cap al sud. Un cop torni a la normalitat, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació a Sant Vicenç de Calders no pararan al Prat, com si ho feien fins ara. De fet, aquesta és una reivindicació històrica de l'Ajuntament que en reiterades ocasions ha demanat que s'aturin totes les línies. Aquest diumenge la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana, i és que el Crema vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del Crema.
11: Hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa en aquesta associació que tenim amb la MB. Hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la MB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
9: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març. El que portem d'any s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. I Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius de la part ràdio sobre biodiversitat, en què les protagonistes seran les espècies que habiten el delta del Llobregat. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. La presentació dels projectes s'ha fet aquest dimecres en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, a Granollers. El jurat ha valorat aspectes com el contingut, el finançament previst, el format i l'equip de treball.
10: Esports.
9: I els esports, David Vilajoana i l'Ebre separen els seus camins després de l'eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Mauro al play-off d'ascens a tercera. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials del club i un alt tècnic ha volgut compartir una carta oberta on explica els motius de la seva sortida. En aquest acomiadament, el fins ara tècnic pot alabar assenyalar que la decisió s'ha pres per diferències en el full de ruta del projecte del primer equip. D'altra banda, el Terlenca també ha anunciat que Marc García és el nou tècnic del primer equip per la propera temporada a Segona Catalana. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a més notícies d'aquí una hora.

0: başarıyla bir kö...
1: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ara farà la GI-674 està tallada a Caldes de Malavella en tots dos sentits per un accident a la C-17 i retencions de Parets de Mollet en sentit sud, a l'AP-7 i a l'antitud i aturades de Santa Propeta de Mogoda de Barberà del Vallès en sentit sud. La B-30 lateral de la P-7 va carregada de Cerdanyola a Barberà en tots dos sentits, a la C-58 i a la C-33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la 2 i retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat en tots dos sentits, però sobretot en sentit Lleida. La B-23 va carregada de Molins d'Ari al Papiol i d'Espluga

0: a Barcelona, a la C32 i a l'Antitud i Trades a Sant Boi de Llobregat, en tots dos sentits, a la 64 Argentona, en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i a retencions de Cornellà, Collserola, en sentit Besòs, per un accident que deixa només un carril obert per circular, per tant, precaució, i a la Ronda Litoral i a retencions d'Esna Franca, la Barceloneta i Bon Pastor, en sentit Besòs, i de Rambla Prima, la Barceloneta, en sentit Llobregat. En aquesta ronda està tallada la sortida 18 de Mercabarna, en sentit Besòs, per una manifestació. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia a la Rambla Ribatallada, amb el que abans Cànovas del Castillo, que ara sí. És l'Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues, anaves a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja, de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè a més llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, pues, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa poquet, fa dos mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove. Hi ha moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. La veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucra molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures del que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucran, però de diferent manera. I no, sí, això de que, bueno, jo encara no he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar. Que eduquin els pares, nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser flexible pel meu tarannà, perquè jo sóc així, a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no m'és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran, llavors sí que ja me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves...
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
1: sí,
0: amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret, també m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa, de fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a lo que és el món de l'empresa. Vull dir, tot el que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de sempre, bueno, va ser així sobre la marxa, però jo ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig, sí, dir tot, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara que bueno, fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, meu pare era economista. Meu pare era economista i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'han agradat, per exemple, també molt les matemàtiques i bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina és la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat i llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: A primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, els 2 anys de la carrera. Vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Mm-hmm. Anem a aquest episodi de la teva sí. vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, sí. Tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li faria, diria no, com és que no pot treballar, però que llavors no hi havia teletreball, tot just quan això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic i bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després jo he anat evolucionant, però vaig haver de deixar de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia els nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a, bueno, a quedar-me sense... No.
0: O sigui, era un canvi molt bèstia.
1: Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, molt, que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser, clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible. I llavors ja vaig tornar cap a casa. I clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, sí, va ser un canvi brutal.
0: I com ho vas afrontar?
1: Pues bueno, sobre la marxa sempre he tingut una actitud positiva i bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar per positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, I, bueno, doncs mira, virar la part positiva. I llavors, bueno, ja és quan vaig, al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant, i llavors vaig involucrar, i vaig, bueno, vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me, doncs, a fer el nivell C de català, a fer més anglès, bueno, el que podia, el que podia fer.
0: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites, doncs, pair, com et canvia la, la vida. Com, què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
1: Bueno, evidentment, la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè, clar, tenia els fills petits, i ells, bueno, no, ells no tenien cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar, vull dir que, bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar fer, de fer coses, i sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí, no? Però, bueno, jo crec que el vaig fer, el dol, i, bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies, i si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar, jo em quedava al bar, i això, vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt amb el que puc fer, no amb el que no puc fer, que hi ha moltes coses que no puc fer, però, bueno, jo sempre intento pensar amb el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim, doncs intentar, bueno, doncs quan es feien sortides, doncs mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè, clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i, bueno, doncs això, adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i a poc, perquè, a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però, bueno, és això, intentant entomar-ho i virar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
0: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
1: Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida, i això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. I, però, bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però, bueno, pels meus fills són el més important.
0: Què t'han ensenyat?
1: Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també, pues, saber-se adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
0: Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
1: Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, bueno, en principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta i tal? Llavors vaig pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements... pues, que es pugui retornar, no, a la societat. Vull dir, també és una cosa que jo, que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements, i per mi també és enriquidor, perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera, pues, també la meva experiència, pues, també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I, bueno, vaig començar, pues, com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet, i cada vegada em vaig involucrar més, i, bueno, pues ara, clar, ara fa, pues, 10 anys, pues, que sóc també ja, que sóc la presidenta, i bueno, clar, la veritat, també hem crescut molt, i per mi ha sigut un creixement professional, perquè he après molt, sí, perquè tot i que sí que miro les coses de els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però, clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però, clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que, evidentment, no sóc especialista, però, bueno, al final també t'empapes, no?
0: Acabes, clar.
1: T'empapes de tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els hi dic en broma al cap de Vall d'Oreig, i que a mi només em falta el títol, perquè ja sé, la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que... És a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
0: Com ha crescut, Avant? en tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
1: A l'Avant?
0: Sí.
1: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí, que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones. I clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant i ara, bueno, són més de 60 treballadors i penso que és una entitat que està molt professionalitzada però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
0: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda del llibre Els Relats,
1: Relats Solidaris
0: de l'Esport.
1: Sí.
0: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
1: Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia 2 anys havien sigut l'entitat beneficiària de Relats Solidaris, va venir al nostre sopar solidari i ens van dir per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims perquè bueno, això es permetrà amb l'obtenció del que es digui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això pues, permetrà a molta gent pues, que no pot caminar absolutament res pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no. A més, ja, a part del que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, jo vaig dir, mira, hem tornat a sortir el Telenotícies, no? I que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona, que no us conegui, pues, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, doncs això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
0: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
1: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar. Però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
0: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
1: Mira, ara
0: o alguna...
1: l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, el Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita dels anys 50, que es diu Jane i Prudence. I m'està agradant molt, vull dir, bueno, lectures fàcils, eh? Vull dir que tampoc no...
0: Per relaxar la ment.
1: Sí.
0: Per desconnectar una mica, no?
1: I també,
0: no?
1: Com tothom, jo penso, avui en dia, doncs miro sèries, no?
0: Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
1: No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
0: I un viatge com el Japó, creus que és factible, és realista?
1: M'agradaria, però se'm fa... Tot i que el Japó, jo crec que amb tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues, bueno, t'organitzes i ja està. És una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, no us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar a Viena amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però, bueno, també forma part del viatge. Però no em faria molta il·lusió anar a Japó, eh?
0: Tot i per què? M'impressiona...
1: Perquè, bueno, perquè m'atrau aquella cultura. M'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara mentalitzo i vaig.
0: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
1: En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, i que dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. I quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
0: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
1: Jo sempre miro, soc positiva i la miro i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
0: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
1: Jo el que desitjo que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. Llavors us animo a això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. I és necessari.
0: Cristina, un plaer, gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

Temps ara connectats per parlar del món animal. Mig any després de l'esclat de la pesta porcina africana, és hora d'aprofundir en el quid de la qüestió, els porcs senglars. Avui, la secció d'animals, parlarem d'aquest espècimen que fa tants mesos que tenim a la Diana. Ho farem amb la nostra companya Núria García i en Carlos Conejero, doctor en veterinària i expert en gestió de fauna urbana. Anem fins a Sabadell.

0: L'aparició del brot de pesta porcina africana a l'entorn del campus de la UAB a Cerdanyola del Vallès ha obert el debat sobre com s'ha de controlar la població de porcs senglars. Una qüestió que avui volem abordar amb el Carles Conejero. Ell és propietari d'una empresa de gestió de fauna urbana i, a més, és doctor en veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, Carles.
1: Molt bon dia.
0: A veure, per començar, hi ha massa porcs senglars?
1: A veure, és que depèn. Això de les densitats de porc senglar... A veure, un porc senglar en un centre comercial és altíssima densitat, no? Depèn de l'entorn. Uh-huh. Si hi ha masses o n'hi ha massa poc, depèn de l'entorn. Uh-huh. O sigui, en general, sí, podríem dir que sí. Però el que és, això és a conseqüència del, bueno, de tota la deriva social que portem a dia d'avui. O sigui... Les ciutats, totes les ciutats i tots els pobles tenien abans un cercle de camps que feien aquesta franja, no? feien aquest impàs, aquesta...
0: Una mena de barrera.
1: Sí, una mena de barrera. Cap animal es sent a gust a la intempèrie i al descobert. Llavors, què passa? Aquests camps que abans envoltaven les ciutats i els pobles, doncs avui dia és bosc jove sense treballar, sense estar ben brut. O sigui, tu no veus 5 metres a través. Llavors l'ungulat que millor s'hi està en aquests ecosistemes és el porc senglar. Llavors és això, tot això juntament amb el malbaratament alimentari que tenim a dia d'avui, que acaba amb, bueno, des del meu punt de vista és com a mínim immoral que una tercera part dels aliments produïts acabin a les escombraries. Això per un cantó, i per l'altre cantó tenim els problemes de soledat no desitjada de molta gent, sobretot als entorns urbans, que fa que, clar, una persona que no es relaciona amb ningú, al final acabes posant-li nom a les pedres. Si, llavors és això, hi ha gent que massivament alimenta gats, coloms, senglars, gavines, i clar, i això són aquestes temàtiques que s'haurien d'abordar, i com pots veure no tenen res a veure amb el porc senglar, però sí que la població de porc senglar doncs es veu beneficiada. Mm-hmm. És això.
0: Aquesta superpoblació de porc senglar, quan es detecta, com es pot gestionar?
1: Doncs, a veure, en primer lloc, a veure, hi ha tres tipus de mesures de gestió a aplicar. A mi m'agrada agrupar-les en tres grups. Per un cantó hi ha totes les mesures de caire social, que serien totes aquelles, doncs, atenció a la gent que pateix soledat no desitjada, doncs, campanyes de conscienciació i etc. Llavors hi ha tota la sèrie de mesures que s'aplicarien sobre l'entorn, sobre l'ambient, les mesures ambientals, que serien el desbrossament de les zones de bosc més properes als entorns urbans. Per un cantó, la protecció de contenidors amb barreres físiques. Bàsicament, les mesures ambientals són totes aquelles destinades a crear un ambient que no sigui atractiu per al porc senglar. I ja per últim, I els poso per últim perquè si les mesures socials i les mesures ambientals estiguessin ben assolides, no caldrien mesures de control de la població. Són totes uh-huh. aquelles mesures sobre la mateixa població de senglars. En la mateixa població de senglars, clar, tenim diferents tipus d'actuacions, no? Nosaltres dividim en actuacions reactives, que són aquelles que tenim un animal ja a la via pública que està causant una incidència i s'ha de retirar. Val? Això seria el menys eficient, no? Quan el dany ja està hecho, no? Diguem-ne. Anem allà i retirem l'animal. Llavors hi ha captures programades, que ja sigui amb caixa trampa, amb corral trampa o amb xarxa caiguda, no? que són totes aquelles que ja sabem que actuarem, no? Que activem d'un dia per l'altre. Són les programades. Amb les caixes trampa, nosaltres les utilitzem per capturar aquells animals en dispersió, les situem en punts de pas dels animals i llavors capturem animals entre 12, 16, 18 mesos que estan buscant un lloc nou on establir-se, no? Després hi ha la xarxa caiguda i el corral trampa els utilitzem per capturar grups sencers que nosaltres anem a buscar aquells grups reproductors, o sigui, liderats per femelles, una o diverses femelles reproductores, que el que fan és que viuen al límit entre la zona urbana i la zona forestal, viuen allà, i quan tenen molta gana, que és quan crien, doncs baixen a la ciutat a menjar escombraries. I clar, aquells són els animals productors de senglars 100% habituats a l'entorn urbà. Són animals que els hi tires una gla i no saben què fer amb ella. Que són animals que quan toca dispersar-se, doncs baixen cap a la zona urbana i segueixen l'asfalt i els contenidors perquè no coneixen una altra cosa. També el menjar del gat, no? O sigui, el fet de tenir colònies felines, que està molt bé, a veure, que està molt bé que les entitats gestionin aquestes colònies felines perquè ja veiem que arriben on no arriben les administracions. El que sí que no és bo és tot aquell l'alimentador freelance, que ho dic. És aquella persona que per voluntat pròpia doncs es posa a alimentar de manera no gestionada, de manera no controlada, una colònia de gats o una colònia de gavines també. I és això que amb gent amb molt bona intenció doncs genera veritables desastres, que és que no hi ha res pitjor que un incompetent amb iniciativa, la veritat. I a veure, ningú va néixer ensenyat, però també és estar en mans de tothom doncs posar-hi remei. Són aquelles responsabilitats que són de tothom, de ningú i de cadascú a la mateixa vegada. I a fer a tots.
0: No sé com veieu la resposta també que s'està donant des de l'administració, no? Si creieu que ha estat una mesures que s'han pres ràpidament per contenir aquest brot, sobretot també per l'impacte econòmic que està tenint tot plegat en el sector porcí.
1: No, fa anys que s'està planificant això. O sigui, l'amenaça de la peste porcina africana fa molts anys que la tenim a sobre. I penso que ja fa anys, dic de memòria, no? Uns 5 anys, o sigui que ja bueno, va afectar la Xina, i la Xina és el primer productor mundial de porcí, i llavors va afectar Alemanya. Alemanya és el segon productor mundial de porcí. I amb tots aquests esdeveniments, doncs Espanya ha esdevenit el país ha esdevenit el principal productor mundial de porcí. Llavors què passa? Que tenim la major part del porcí que es produeix s'exporta. I llavors això, clar, és una crisi sanitària, però deriva en un desastre econòmic, més que res. I la gestió que s'està portant, des del meu punt de vista, és correcta. És correcte i és un pla que, tot i que sembli improvisat, no és improvisat. Fa molts anys que ens estem preparant per això, però tot i així, doncs, el primer cop que s'aplica una mesura, la mesura que sigui, el primer cop que s'aplica, doncs sempre hi ha aspectes a millorar. Sí, segur que hi ha aspectes a millorar, però el desplegament que s'ha fet és l'adequat i des del meu punt de vista la resposta ha estat ràpida i està sent contundent.
0: Aquestes mesures de control, l'altre dia explicaven des dels agents rurals que s'intenten concentrar com molt a la zona zero, no?, de l'aparició d'aquests casos, i que l'objectiu era intentar que aquests animals no sortissin d'aquest radi, perquè a més estem parlant d'un virus, el de la pesta porcina africana, que es transmet molt, no?, tot i que no hi hagi risc per als humans.
1: Sí, és altament contagiós, i és que el virus, també el medi, té molta persistència dins el medi. Llavors, clar, també aprenem d'altres situacions, no? Ja hi ha hagut altres brots, altres països d'Europa, i ho han gestionat com bonament han pogut. Llavors tenim l'avantatge de comptar amb aquestes experiències prèvies. Llavors per això, per exemple, no s'apliquen batudes allò massives, perquè les batudes, bueno, la caça, l'activitat cinegètica, el que fa és dispersar els animals. Llavors es procura que aquests no es dispersin. També l'indret on ha succeït el brot inicial, doncs és molt acotat, no? És un triangle entre la C58, la C16 i la P7. Llavors, sí que això dona facilitat per treballar sobre el terreny.
0: Les carreteres fan com de mur de contenció.
1: Clar. O sigui, no és el mateix protegir un límit, tot sense que protegir només els passos. No? Hi ha passos tant per sobre com per sota de les carreteres, que és el que es va protegir. Si aquelles zones, aquells passos queden blindats, és perfecte. Ara, si després la gent passa per allà i veu una cinta i passa igual, llavors cagada pastoret, saps? O sigui, no farem res. No, la gent, en aquest context, la gent ha de ser molt conscient de que estem davant d'una amenaça real, d'una amenaça que, tot i que afecti el sector per si, i que part de la societat no s'hi senti identificada o no s'hi senti que pugui patir la repercussió, el sector porcí en aquest país és molt i molt important. I sí, i ens afectaria a tots, això. Llavors, és això, simplement la gent ha de ser conscient de que la població ha de ser conscient de que està en mans de tots protegir, bueno, col·laborar-hi. No són només agents rurals, no és només la UME, no és només... aquí estem tots implicats. I simplement, sí, tenim l'opció de passejar el gos al parc de baix de casa en lloc d'anar a donar una volta per Collserola, doncs és molt desitjable, estem fent molt.
0: Per acabar, Carles, et volia preguntar, no sé si tens una mica d'idea de quan es podria contenir el brot o és molt difícil aventurar-se en això?
1: És que la bola de l'oràculo encara no la tinc, però de la manera que s'està fent, de la manera que s'està actuant, jo sóc optimista.
0: Carles Conejero, expert en gestió de fauna urbana i doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies, tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
2: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
3: Hola, què tal? Soc el Dani i et recomano la cançó La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, perquè ara que ve l'estiu tots tenim ganes de ballar i de passar-ho molt bé.

0: Todo FM, la radio.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
2: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
2: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Són les 6.
5: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
4: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Dilluns vinent es previst que finalitzin les obres als túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir la circulació habitual del servei de rodalies. Durant els últims 3 mesos, els trens ho feien per via única i això provocava que les persones usuàries de la línia R2 Sud, així com els trens regionals, haguessin de fer parada al Prat per fer un transbordament en autobús cap al sud. Un cop torni a la normalitat, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació a Sant Vicenç de Calders no pararan al Prat, com si ho feien fins ara. De fet, aquesta és una reivindicació històrica de l'Ajuntament que, en reiterades ocasions, ha demanat que s'aturin totes les línies. Aquest diumenge, la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana. I és que el Crema vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del Crema.
6: Hem començat el que podria haver-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa en aquesta associació que tenim amb la MB. Hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la MB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
4: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març. El que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines. I Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius de la part ràdio sobre biodiversitat, en què les protagonistes seran les espècies que habiten el delta del Llobregat. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. La presentació dels projectes s'ha fet aquest dimecres en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, a Granollers. El jurat ha valorat aspectes com el contingut, el finançament previst, el format i l'equip de treball.
5: Esports.
4: I els esports, David Vilajoana i la Prat separen els seus camins després de l'eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Mauro al play-off d'ascens a tercera. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials del club i un tècnic ha volgut compartir una carta oberta on explica els motius de la seva sortida. En aquest acomiadament, el fins ara tècnic Pot Alava assenyala que la decisió s'ha pres per diferències en el full de ruta del projecte del primer equip. D'altra banda, el Terlenca també ha anunciat que Marc García és el nou tècnic del primer equip per la propera temporada a Segona Catalana. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a més notícies d'aquí una hora.

0: Hola a tothom, sóc el Xavi Dalgo del Sotut del Diri Greta.
1: Jo sóc el Gal Arenas del col·legi Mare Déu del Carme.
2: Jo, Lugo Iniesta.
3: I jo, el Daniel Martín. Tots dos també del col·legi Mare Déu del Carme.
0: Tots som estudiants de quart de l'ESO i hem triat com a servei comunitari participar en aquest programa de ràdio, Gira'm el món.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'aquest podcast que posa el focus en els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles. Un espai de promoció de la pau a través de l'educació i que sorgeix d'un procés de deliberació entre les entitats del municipi. Tot plegat amb la col·laboració entre els instituts i el Plas Ràdio i amb el suport de l'Ajuntament.
2: Aquest mes de maig el programa el dediquem a parlar de migració i refugi.
3: En aquest capítol reflexionarem sobre migració i racisme i també sobre les situacions que viuen aquelles persones que han de marxar del seu país d'origen sense voler fer-ho.
0: Ho farem parlant de la Margarita Venegas, una dona que va fugir de Colòmbia amb la seva mare fa 8 anys. Ens acompanyeu? Arrenquem a una nova edició de Girem al Món.

0: En el capítol d'avui parlarem sobre migració i refugi, dos temes molt presents a la societat actual. Creiem que és important parlar-ne perquè sovint existeixen prejudicis i expressions que tenim normalitzades però que poden resultar ofensives per a les persones migrants.
1: Hem escollit aquest tema perquè a la nostra classe hi ha companys i companyes que han vingut d'altres països i això ens ajuda a entendre millor la realitat de la migració. Moltes persones es veuen obligades a deixar casa seva per motius econòmics, conflictes o situacions difícils. I començar de nou en un altre país no és gens fàcil.
2: De fet, Espanya ha estat històricament un país de migració i també d'immigració. Moltes famílies tenen orígens diversos o han hagut de desplaçar-se en algun moment cercant una vida millor.
3: Actualment es parla molt sobre immigració, especialment a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. El problema és que no tota la informació que circula és certa, i la informació i les fake news poden generar estereotips i rebuts cap a les persones migrants. Per això pensem que és important tractar aquest tema amb respecte i informació contrastada.
0: Fer-ho a través d'un podcast ens sembla una bona manera de reflexionar, donar veu a diferents realitats i ajudar a entendre millor què signifiquen la migració i el refugi.
1: Sobre aquests conceptes volem reflexionar plegats al programa d'avui. I volem fer-ho també a través de la música. Per això, durant el capítol d'avui, us recomanarem dues cançons relacionades amb els temes que estem tractant.
2: Comencem amb el conegut We Are The World, escrit per Michael Jackson i Lionel Richie, i interpretada per USA for Africa, una cançó que transmet un missatge de solidaritat, empatia i ajuda cap a les persones que passen situacions difícils, com moltes persones migrants i refugiades.

0: I d'aquesta manera donem per finalitzat el capítol del mes de maig del programa Girem el món. Avui hem reflexionat sobre la duresa d'haver de fugir del teu país d'origen sense voler fer-ho i el racisme que continua venint en el ple 2026. Creiem que és important que reflexionem sobre el que han viscut aquestes persones i no jutjar-les pel seu origen.
1: Avui dia vivim en una societat molt centrada en les pantalles i les xarxes socials. Cal informar-nos bé i fugir de les fake news per no estigmatitzar les persones migrades.
2: En aquest sentit, creiem que és important reflexionar sobre el nostre llenguatge. Moltes vegades normalitzem conceptes i expressions que en realitat són faltes de respecte. Pensem que l'educació és clau per poder combatre-les.
3: Per tot plegat, cal preguntar-nos què han hagut de passar aquestes persones i empatitzar amb elles i la seva situació. L'educació és imprescindible a l'escola, però també a casa per creixer sent una ciutadania solidària e integradora. Només d'aquesta manera millorant com a societat i aconseguint un món millor.
0: Gràcies per escoltar-nos. Us esperem en el proper programa de Girem el món.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

Passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Ah, va ser.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

Què tal? Bona tarda. El Prat compta amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desenir bicicletes i patinets amb seguretat. Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb el tren, el metro i l'autobús. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran quatre més a l'Hospitalet i un també a Sant Cugat del Vallès. De seguida ho ampliem abans, però, titulars d'aquest dijous, 4 de juny.

0: dilluns vinent està previst que finalitzin les obres als túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir també la circulació habitual de servei de Rodalies. Un cop torni a la normalitat, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació Sant Vicenç no faran parada al Prat com ho feien fins ara. El Centre acull aquesta tarda la presentació del nou Pla de Lectura 2026-2030. El projecte que impulsen la Diputació i l'Ajuntament defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora i millorar les condicions de vida al municipi. Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius d'aquesta casa sobre biodiversitat en què les protagonistes seran les espècies que habiten el Delta. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. I els esports, David Vilajoana i l'Eprat separen els seus camins després de l'eliminació del conjunt partint contra el Samauro en el play-off de sense tercera. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials i el tècnic ha volgut compartir una carta oberta que explica els motius de la seva sortida. Passem al control tècnic amb Izan Trillo i Sergio Villar Hernández i que es va reduir Luis Rodríguez Alonso. El Prat compta amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desenir bicicletes i patinets amb seguretat. Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb el tren, el metro i el bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran quatre més a l'Hospitalet de Llobregat i un altre a Sant Cugat del Vallès. Elisabet La Torre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible a l'AMB.
1: Una aposta doncs, molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i, igual que el Bicidia.
0: El nou mòdul de 67 places del Prat substituirà els dos bicibox de 14 que hi havia fins ara a l'estació, afegint unes 40 noves places al servei i que ofereixen en aquest indret. Els mòduls antics seran reubicats i, com a mínim, un dels dos es quedarà al Prat per incrementar encara més l'oferta d'aparcament segur de bicicletes. I és que, precisament, el Prat és ja un municipi amb més aparcament, amb gran capacitat a tota la xarxa metropolitana. Escoltem Juan Pedro Pérez Castro, tinent d'alcaldia d'Acció Institucional, Projectes Urbans i Mobilitat a l'Ajuntament.
2: El que fem és incrementar la dotació, la quantitat d'aparcaments segurs per a bicicletes fins a arribar als 400, crec que en tenim ja. A més de 800 usuaris del Prat tenen el carnet i fan servir el bicibox, i això dona imatge, dona dades del nivell d'utilització que té la bicicleta en una ciutat que, com sabeu, doncs és plana, té un urbanisme amable i és molt senzilla de transitar en bicicleta.
0: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura, com també eines de fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets, guixetes també per poder carregar les bicicletes elèctriques.
3: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Destacàvem en titulars. Dilluns vinent està previst que es finalitzin les obres als túnels del Garraf i, per tant, en uns dies es podrà restablir la circulació habitual del servei de Rodalies. Durant els últims 3 mesos, els trens ho feien per via única i això provocava que les persones usuàries de la línia R2 Sud i els trens regionals haguessin de fer transbordament al Prat per enllaçar amb un autobús cap a Sant Vicenç de Calders. Un cop torni la normalitat, però, es recuperaran les freqüències de pas habituals i, per tant, els trens amb destinació a Sant Vicenç no faran parada com ho feien fins ara aquí al Prat. De fet, aquesta és una reivindicació històrica de l'Ajuntament, en què en reiterades ocasions ha demanat que s'aturin totes les línies al municipi.

0: Entitats.
1: El Centre de Promoció Social Francesc Palau celebra demà la cloenda del seu 40è aniversari, una efemèride que ha celebrat amb diversos actes, de fet, al llarg dels darrers mesos, i que, com diem, tancarà de forma definitiva aquest divendres amb un tardeig solidari a partir de les 6 de la tarda i amb una exposició a la seu del centre que es podrà visitar durant tota la jornada. El centre ha estat un motor important per al voluntariat de la ciutat des de la seva fundació. Actualment disposa de diversos cursos i tallers, des de l'aprenentatge de castellà i de català, passant per dinàmiques de socialització per a dones, el servei de tràmits digitals o el projecte The Phoenix, on es creen peces tèxtils mitjançant material donat o reciclat. Fer bandera també de l'economia circular. L'any 2024, l'entitat va atendre més d'un miler de persones amb la participació de fins a una cinquantena de persones voluntàries i una vintena de treballadores. La societat ha canviat en aquests 40 anys i per trobar l'actualitat multidisciplinar cal recordar també els seus inicis on l'activitat va estar molt focalitzada en la inclusió de la dona. Escoltem la directora del Centre de Promoció Social, Francesc Palau, Olivia Ortega.
2: Que hi havia una realitat de dones que estaven en una situació molt vulnerable. Nosaltres vam començar també amb dones d'etnia gitana no havien tingut oportunitat d'anar a l'escola, no? Llavors, tot el tema de l'alfabetització en aquell moment va ser molt important, però també donar-los eines per afrontar aquestes eines transversals de les que parlem, competències transversals, tot això s'havia de treballar amb aquestes dones i va arrencar una mica d'aquí.
1: Amb els anys, aquesta atenció ha anat evolucionant i modificant-se. Primer, amb l'arribada de les onades migratòries, amb necessitats específiques, i després, amb el boom de l'era digital. I en els darrers anys, la dificultat de l'accés a la vivenda que ha provocat que no poques persones que s'apropen fins al centre ho fan en situació de sensellarisme o vulnerabilitat habitacional.
2: Tot el xabolisme que s'està començant a crear. I nosaltres, a la nostra entitat, fins fa poc, nosaltres no teníem tantes persones usuàries que estiguessin en situació de carrer. I des de fa un parell, tres anys, cada cop tenim més. Persones derivades també d'altres entitats que estan atenent aquestes persones. Però, clar, aquesta gent necessita de tot. Intentem acompanyar.
1: La trajectòria del centre es pot explicar en part per casos com el de l'Anna Maria Santos, que va entrar com a alumna l'any 91. S'hi va quedar com a voluntària i ara és membre de la Junta Directiva, però sense deixar de ser alumna i formadora de diversos cursos alhora. L'Anna Maria parla de la comunitat que es genera a la segona planta de l'edifici del carrer Cadaqués i de com és de reconfortant veure l'evolució de les persones que hi arriben passant un mal moment.
3: Han venido, pero muy tocadas, porque con fallecimientos de marido, han venido que no levantaban cabeza, claro. Y cuando tú ves que cómo se han integrado en el grupo, y nosotros ahora mismo la del Raco Solidario son como de familia, y todos los grupos que hacen y con todas las voluntarias.
1: El Centre de Promoció Social Francesc Palau cerca sempre a persones voluntàries, en aquests moments especialment persones per fer classes de castellà i per a suport de la recerca de feina i també el punt Omni a l'espai d'ús i aprenentatge de noves tecnologies.
0: Cultura.
1: Doncs precisament el centre que acull aquesta tarda la presentació del nou pla de lectura 2026-2030. El projecte impulsat de forma conjunta per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora i millorar les condicions de vida al municipi. Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i també diferents agents vinculats al món de la cultura i de la literatura del Prat. La jornada es completarà amb la ponència Drets culturals i lectura, del realisme màgic a les polítiques contra la desigualtat, que anirà a càrrec de Nicolás Barbieri, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. I d'altra banda, Sons del Delta ha estat un dels podcasts seleccionats a la convocatòria anual promoguda per la xarxa i Ràdio 4. Es tracta d'una producció dels serveis informatius del Prat Ràdio sobre biodiversitat, en què les protagonistes seran les espècies que habiten el Delta del Llobregat. Al llarg d'11 capítols, el podcast oferirà un viatge sonor pels diversos ecosistemes deltaics. La presentació dels projectes s'ha fet aquest dimecres en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, a Granollers. Sons del Delta era una de les 5 candidatures finalistes a la categoria Històries de Proximitat. El jurat ha valorat aspectes com el contingut, el finançament previst, el format i també l'equip de treball. A partir d'aquests criteris s'ha establert un ordre de prioritat per la coproducció dels projectes d'acord amb les bases de la convocatòria. La iniciativa ha tornat a destacar per la seva alta participació i es consolida com una de les principals plataformes d'impuls per als documentals i els podcasts de proximitat del país. En aquesta edició s'hi han presentat un total de 32 projectes de proximitat. Esports. Anem als esports i Josep Marín González, bona tarda.
0: Bona tarda, obrim la plana esportiva amb la notícia d'ahir a la tarda perquè l'Associació Esportiva Prat ha anunciat que David Vilajona deixa de ser tècnic de l'Associació Esportiva Prat. L'etapa de David amb el conjunt potalà només ha durat una temporada. Després de la dolorosa eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Maura en el playoff d'ascens a tercera federació, el club ha anunciat a través de les seves xarxes socials que Vilajona deixa de ser entrenador del primer equip. La publicació ha anat acompanyada d'una carta oberta del fins ara tècnic potalà on s'expliquen els motius d'aquesta desvinculació que radiquen principalment en la diferència d'idees pel que fa al full de ruta del projecte del primer equip. L'etapa de Vilajoana amb l'Associació Esportiva Prat Lliga Elit es tanca amb un bagatge de 13 victòries, 7 empats i 12 derrotes. L'equip ha disputat un total de 32 partits, Lliga Regular i Playoff, on ha aconseguit anotar 51 gols a favor i ha rebut 46 en contra. Un curs que des de l'inici va ser complicat a causa de les diferents lesions que van provocar que l'equip no disposés de peces importants, com per exemple el futbolista Adri Toro, un dels reforços de l'estiu, entre d'altres. Encara que aquest no ha estat l'únic hàndicap que ha acompanyat a l'entitat al llarg de la temporada, ja que la igualtat de la competició i la pressió d'haver d'assolir l'ascens han provocat bloquejos mentals en alguns partits que han acabat amb remuntades, tal com han reconegut tècnic i futbolistes en diferents declaracions als micròfons del Prat Esports. El primer equip del Prat, això sí, encara podria pujar a tercera federació, recordem, si es donés un doble ascens. Els potablaves necessiten que la Pobla guanyi l'eliminatòria contra el Sant Mauro i l'equip català de tercera ref, és a dir, Cornellà o Badalona, aconsegueixi guanyar el playoff d'ascens a segona. Si es donen aquests dos escenaris, l'Associació Esportiva Prat podria aconseguir l'ascens compensat a tercera. I seguim parlant de banquetes perquè el Tarlenca ha anunciat que Marc García és el nou tècnic del primer equip per a la pròxima temporada segona catalana. El pretenc, el curs passat, va assolir el campionat del seu grup de tercera catalana amb el filial del Tarlenca i ara afronta aquest nou repte, segons expliquen des del club, amb l'objectiu de poder ficar-se a playoff d'ascens i lluitar per tornar a primera catalana. Per cert, demà ens visita els estudis del Prat de Ràdio el coordinador de l'entitat, Víctor Sandoval, per parlar d'aquest tema, fer balanç d'aquesta temporada i també de com es presenta el futur.
1: Fins aquí l'informatiu vespre d'aquest dijous 4 de juny. Tot seguit arriba el Contrasenyes amb l'entrevista mensual a l'alcaldessa Alba Bou-Jordà fins al punt de les 8. La informació local tornarà ben puntual demà a partir de les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin un bon vespre.
4: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo Martínez des de l'estudi 2 de la Ràdio Pública del Prat. Avui, com és habitual, per arrencar el mes amb l'entrevista a l'alcaldessa de Prat, Alba Boujordà, que ja ens acompanya. Què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí de nou.
0: Vinga, arrenquem. Ho hem explicat aquesta setmana. A partir de l'1 de juliol es posaran en marxa diverses modificacions i novetats a la xarxa d'autobusos de la ciutat. Entre elles, l'L78 s'allarga fins al sud de la ciutat, els PR i l'L20 no passaran per Enric Borràs i Joan Maragall, i es recupera el bus a Bellvitge. Per què aquestes modificacions?
1: Bueno, perquè han passat coses, algunes tenen a veure amb algunes obres que teníem a la ciutat, la majoria, de fet, i per tant és habitual que es pensin en reconfigurar algunes de les línies d'autobús en funció, doncs, de la mateixa demanda. A vegades també ens estem, entre cometes, obligades a reformular-les perquè, com sabeu, la majoria de les línies d'autobús, doncs, depenen de la gestió de l'àrea metropolitana, i per tant ells també, per això dic que és habitual, el fet de recuperar la línia 22 fins a Bellvitge, de fet, és un servei que jo diria que estàvem gairebé obligades a recuperar, i per tant fa mesos que treballem amb l'àrea metropolitana per intentar, doncs, que això pogués ser com abans millor, no? I finalment, doncs, hem trobat aquesta data per reformular diverses línies d'autobús. Crec que aquesta nova L22 fins a Bellvitge intentarà recuperar i ampliar aquell servei que ja havíem tingut d'una manera, bueno, com una mica de prova, uns anys enrere, però crec que és una bona cosa perquè, a més, ara el que fem és recuperar amb un horari més ampli, tant de matí com de tarda, perquè, com sabem totes, doncs, hi ha gent que ha d'anar fins a Bellvitge a fer-se proves, a fer-se anàlisis, a veure pacients o familiars que estiguin ingressats allà, i això no és només durant el matí, i per això recuperem l'horari fins a les 9 del vespre, que diria que contempla, doncs, no 24 hores, evidentment, però sí que contempla una bona part de la jornada. I de la resta, doncs, el que hem intentat també és ser coherents amb la gent que viu ara. En aquest cas, per exemple, parlàvem d'una línia que fins ara acabava al Julio Méndez, allà a Sant Cosme, i que ara refem una miqueta al final o l'inici d'aquesta línia, i donarem servei també a una zona de la ciutat que cada cop està més poblada, que és, doncs, l'Eixample Sud, i per tant, doncs, allarga aquesta línia pràcticament fins a carretera Marina, passant per l'Avinguda 11 de Setembre. Té el sentit, doncs, que la ciutat va canviant, la gent viu a llocs on fins ara no hi havia tants habitatges com ara, i per tant, doncs, és habitual, insisteixo, aquesta reconfiguració de línies.
0: Sí que li volia, si em permet, repreguntar, perquè en certa manera contestar, però sí que l'Ajuntament ha pres diferents decisions en relació amb aquesta L22 cap a Bellvitge, o va estrenar la línia el 23 amb una prova pilot, podríem dir, no? El 24, a finals del desembre, va decidir prescindir, entenia que no hi havia com la demanda necessària, que havia pocs usuaris, però ara, en canvi, doncs, es recupera i amb més força. No sé per què aquest canvi de criteri, o què ha permès efectivament consolidar aquesta nova línia.
1: Es recupera, no és que, sí, hi ha un cert canvi de criteri, d'acord, però es recupera, no és exactament la mateixa línia que hi havia hagut en aquell moment, i per això aquesta línia que engegarà davant del cap Ramon Avia, que passarà per tota l'avinguda i que recollirà, diguéssim, tots els passatgers que puguin pujar a Anselm Clavé, en direcció ja a Bellvitge, i per tant és una línia que no és llançadora, però també té una certa vocació d'intentar recollir passatgers per l'eix central del nostre municipi, que és l'Avinguda Verge a Montserrat. Per tant, nosaltres entenem que aquest servei, que serà bastant més integral a tota la ciutat, podrà ser un equilibri entre un servei ràpid, no llançadora, però sí un servei, doncs, ràpid, i insisteixo que hem trobat, entre totes les administracions, hem trobat els diners per poder-ho fer tant de matí com de tarda.
0: Aquesta serà una informació molt necessària, i aprofito també per fer un comentari d'aquesta veïna, que és la Núria Balló, que ens feia i que és també col·laboradora habitual d'aquesta casa, perquè en certa manera trobava a faltar, o considera que després de la sobra de l'avinguda, després també de la pandèmia, entenc, i dels canvis que hi van haver, doncs, que faltava una mica de connectivitat precisament en aquesta avinguda Verge de Montserrat. Ella proposa fins i tot una mena de bus barri que interconnectés una mena de PR8, diu, a les diferents estacions de metro amb CAPs, SEMs, altres equipaments públics, però això trobava a faltar com una millor connectivitat de tot el que seria l'eix central a l'Avinguda Verge de Montserrat. Que en pensa en aquest sentit? Seria possible un bus barri d'aquest tipus?
1: El nostre plantejament a l'hora d'establir o modificar les línies d'autobús no és tant que totes passen, ja entenc, no, la veritat és que a la Núria sí que la conec, però no sé quin és el comentari que us ha fet, vull dir que no en conec els detalls, però la nostra manera d'enfrontar-nos en aquest tipus de decisions no és tant la de que tots els autobusos passin per allò que és, doncs això, l'eix central, que és l'Avinguda Verge de Montserrat, sinó és intentar que totes les línies, especialment les que siguin urbanes amb les interurbanes, puguin fer una espècie de malla, no? Una mica de teixit, de manera que per anar d'un lloc a l'altre tu puguis, o bé amb el metro o bé també amb els autobusos, tu puguis compatibilitzar aquells que són urbans amb aquells que són interurbans. Evidentment, crec que no és raonable pensar, doncs, que qui vulgui anar a Sant Boi, tothom qui vol anar a Sant Boi amb l'L78 viu en una mateixa zona. Per tant, no és descartable pensar que algú que vulgui agafar, doncs, l'L78 per anar a Sant Boi hagi d'agafar, per anar fins la parada on passa l'L78, hagi d'agafar algun PR. Per què? Doncs perquè considero, això sí que ho estem aconseguint, que amb les múltiples línies d'autobús que passen per la nostra ciutat estem aconseguint teixir aquesta malla, diguéssim, per intentar que no hi hagi cap zona que quedi absolutament descoberta per les línies de transport públic.
0: Vos a l'esplau, sí o no?
1: No.
0: És un debat recurrent, no? I que de tant en tant, sobretot a xarxes, diria, va sortint, no?
1: Sí, és veritat que no sé si a xarxes va sortint, però és veritat que és un debat recurrent. Fa menys d'una setmana, una senyora amb qui parlava m'ho va dir, per què no? I jo li vaig explicar el mateix que li dic a tothom. No, perquè crec que seria una estocada innecessària al comerç local. I, de fet, és possible anar a l'Esplau amb transport públic des del Prat. És més ràpid anar en cotxe, sí, però entenent que és una zona d'or, oci, una zona de compres, per tant no és una zona, és veritat que hi ha gent que hi treballa, ja també ho entenc, però no és impossible anar-hi en transport públic i no és una prioritat per l'Ajuntament com a mínim, o per aquest Ajuntament com a mínim, que les persones puguem anar a gaudir d'un oci fora del Prat o a comprar fora del Prat, perquè el que volem és desincentivar les compres a fora per incentivar les compres al nostre comerç local.
0: On sí que hi haurà bus, on sí que arriba, és a la platja, òbviament. De fet, és una molt bona alternativa ara per accedir a qualsevol punt del litoral, un litoral que continua en regressió. De moment ja s'ha fet la tradicional aportació de sorra, diria que un pèl abans del que era habitual. Sí. Ara bé, sense cap novetat més. Ja hem parlat molt, seguim parlant molt, seguim, doncs això, esperant propostes alternatives, però no hi ha manera, no? Què n'opina? Com ha anat aquest any aquesta aportació de sorra?
1: Aquest any hem pogut negociar amb l'autoritat portuària, que és qui fa aquest, anualment, aquesta aportació de 100.000 metres cúbics de sorra cada any. Les va buscar a un jaciment a Castelldefels, per la zona de Castelldefels, i ens la porta aquí. Això és una de les obligacions que se li imposa al port de Barcelona amb la declaració d'impacte ambiental del desviament del riu. És aquesta la solució definitiva? No pot ser de cap manera. I això fa molts anys que ho diem des de l'Ajuntament del Prat o la gent del Prat, ara també ho diu la gent de Viladecans i també ho diu la gent de Gavà. I no queda massa, perquè també ho comenci a dir la gent de Castelldefels, perquè evidentment doncs les corrents marines fan aquest comportament de les sorres i és una, ens ho hauríem d'imaginar, doncs aquesta és una espècie de cinta transportadora, i per tant no és raonable que pensem que aquesta ha de ser la solució sine die que les institucions pensem per la nostra platja. No és la solució, però i què ha fet l'Ajuntament, no? O què hem anat fent? Doncs hem fet feina en dues direccions. La primera, amb l'àrea metropolitana, perquè, insisteixo, el problema de la sorra de la nostra platja és el mateix, no que les platges de Barcelona al nord, però sí que les platges de Barcelona al sud, les he citat aquestes 3 o 4, i per tant hem sol·licitat l'empara a l'àrea metropolitana per tal que, de la mateixa manera que es fa i s'ha de fer per les platges del nord, que evidentment tenen uns problemes també molt greus d'una altra índole, però també es fa, doncs que tinguem també un grup de treball amb aquestes 4 platges al sud de Barcelona. S'han fet visites a altres platges del sud de França amb qui podríem arribar a compartir una solució tècnica, també una malla, etc, una espècie d'espigons, però no és exactament el mateix que els espigons, etc. Però en qualsevol cas el que sol·licitem és que, un, qui té la competència i, dos, qui té els tècnics que en saben, perquè nosaltres sabem de la sorra cap ençà, de la sorra cap endavant. L'Ajuntament del Prat i els ajuntaments no tenim tècnics que coneguin, no?, les corrents oceàniques, etc, etc. I en qualsevol cas el que estem demanant és a costes de l'Estat, és, aquesta és una competència no de la Generalitat sinó de l'Estat, que ens facin alguna, bé, que ens incloguin en algun grup de treball. I d'altra banda també he sol·licitat recentment per carta a la ministra, a la ministra competent, Sara Hagesen, que se'ns faci coneixedors en tots els municipis, el nostre concretament, que se'ns faci coneixedors d'un projecte que de fet no sabem ni tan sols si està acabat, en principi hauria d'estar conclòs, però honestament no ho sabem, d'un projecte que es va iniciar fa un parell d'anys i que podria aportar una miqueta de llum en el nostre, a la nostra situació. En qualsevol cas, el que segur que no farem és quedar-nos de braços creuats, i el que segur que no farem és renunciar a una solució definitiva que no passi per una aportació ordinària, perquè ja no és extraordinària, és ordinària, de sorra, perquè evidentment el nostre litoral necessita d'una solució definitiva.
0: No sé si ha arribat al punt que sembla una mica això de qui dia passa, any empeny, no sé, i comparteix aquest punt, ja diria, de frustració, perquè sí, comença a ser insostenible la situació. De fet, l'àrea metropolitana ha reconegut que fins i tot l'aportació de 100.000 metres cúbics d'aportació de sorra seria fins i tot insuficient, no?, claríssimament.
1: Sí, sí. Sí, sí, el vicepresident executiu de l'àrea metropolitana posava sobre la taula la conveniència d'aconseguir 20 milions extraordinaris d'euros per intentar aportar les solucions definitives. Evidentment, les condicions climàtiques no seran més favorables que el que han estat en els estius anteriors. La regressió marítima, llastimosament, ha vingut per quedar-se, i per tant cada any serà una mica pitjor, i el que de cap manera podem acceptar és que aquesta sigui l'única solució que els governs, les institucions, que la ciència pugui aportar-nos al litoral mediterrani. I per tant, doncs, si res no canvia, passat l'estiu, el mes de setembre, sol·licitaré una reunió amb la ministra o amb algú del seu equip, perquè també entenc que la ministra potser es pica massa amunt, però en qualsevol cas, l'alcaldessa es desplaçarà a Madrid, si és necessari, per reclamar com a mínim una resposta en temps.
0: D'altra banda, encara la platja, el model de platja actual comptarà només amb dues guinguetes, es van arribar a tenir quatre, que han opinat tot plegat.
1: Doncs que és una solució, és la millor solució que hem trobat i que és possible, perquè si només n'hi ha dues i no n'hi ha quatre, és justament perquè l'espai de sorra és cada cop menys estable, és menor i menys estable. Aquest any hem pogut fer l'aportació de la sorra una miqueta abans, però en qualsevol cas va una miqueta també en funció de la climatologia i dels temporals, i clar, és una llàstima perquè crec que hem sabut trobar l'equilibri a la nostra platja perquè no deixi de ser la platja natural i entre cometes verge que ens agrada, però que també sigui una alternativa d'oci molt familiar, on les guinguetes, doncs els tradicionals xiringuitos, les guinguetes, doncs tingui també un espai que les persones joves i les famílies puguem anar doncs, a aprendre alguna cosa, que hi hagi activitat musical, etc, però s'ha de fer amb totes les condicions, clar.
0: No sé si va penalitzar molt també la famosa sentència de la circulació a la platja, que en certa manera impedeix arribar fins al final, i això limita en certa manera també fins i tot l'activitat econòmica. No sí, sé si en aquest context com es pot incentivar, com es pot convèncer també a l'empresari, no?, a qui vulgui emprendre i posar allà un negoci a la platja per intentar això, no?, d'invertir diners en una proposta que pot estar limitada, certament, no?
1: Pot estar limitada, tot i que nosaltres si poguéssim posar una guingueta al final de la platja, la posaríem i posaríem un reforç de transport públic. El que passa és que al final de la platja és una platja a més protegida i per tant descartat. És veritat que la inversió que necessitem que faci algun privat que vulgui aspirar a la licitació pública d'aquestes guinguetes, doncs necessita això, que es posin diners sobre la taula. Però no ens n'ha quedat mai cap deserta. Per tant, això vol dir que, tot i que hi ha d'haver una inversió al principi de temporada, al final de la temporada és rendible. I això passa perquè la platja és un reclam en si sol, i per tant, més enllà de jo no et sabria dir si n'hi cabessin 5 serien, no?, serien rendibles. I això, la veritat és que no ho sé. El que sí que sé és que no ens n'ha quedat mai cap deserta i que sempre hem trobat gent interessada en fer un negoci petit o gran a la nostra platja.
0: aprofito per preguntar, perquè ja és juny i el bon temps ha arribat també certament abans, i cada vegada arriba la calor abans. No sé si tenen ja tancada alguna novetat més d'estiu que haguem de tenir present.
1: Aquest estiu ve amb alguna novetat, sí, ve amb novetats que en certa manera ja ens havíem més o menys compromès, però jo sóc feliç de poder-vos dir que efectivament hi ha dues propostes que en els darrers anys doncs, han generat un cert run-run, i aquest any, en primer lloc, la piscina del Fondo d'en Peixo no tancarà, i per tant a les tardes, al matí, sabeu que allà a la Fondo d'en Peixo doncs, hi ha els casals d'estiu de natació, i a les tardes el que podrem fer és gaudir d'una piscina d'estiu amb els condicionants que té aquella piscina, que són que té una part exterior on les famílies i bé, tothom, doncs podrem anar allà a estendre una mica la tovallola i passar a l'ombra dels pins, perquè si no hi heu anat crec que està xulo que com a mínim hi pugueu treure el cap, perquè hi ha un reservori natural allà, un pati interior amb molta ombra que crec que també serà un refugi climàtic, i podrem aprofitar doncs, les instal·lacions de la piscina del Fondo d'en Peixo. I en segon lloc, també una novetat que jo diria que ara ja hauria de ser obligada, et faré una prova. Si jo et dic Ricardeo, a tu què et porta a pensar?
0: Home, imagino que estem parlant d'una mena de tardeo a la Ricarda, podríem
1: pues ja
0: dir, no?
1: Dit.
0: Algo així, no?
1: Per tant, sí. Doncs
0: jo no sé què és això, tampoc, però doncs, bueno, en aquest moment de la meva vida. Però...
1: Expliquem una miqueta, com saps, bueno, no sé, m'estic acostumant a fer les primeres proves de coses, jo crec que també està bé. Però aquest estiu, aquest mes de juliol, que és un mes on la gent, encara hi ha molta gent que no està de vacances, però que també té ganes de, doncs això, de gaudir una miqueta de l'oci, del temps lliure, de música, gastronomia, d'aquestes coses al Prat en sabem molt, música, gastronomia, Ricarda, doncs hem trobat uns companys que jo crec que seran immillorables, que són la gent del FAN, que són doncs, aquestes persones joves de la nostra ciutat que s'autoorganitzen per intentar proposar doncs, això, moments d'oci i de vinculats amb dues coses, insisteixo, que ens agraden molt, que és la música de diferents estils que puguin ser compatibles amb la resta d'activitats d'estiu de la nostra ciutat. I per tant, tots els divendres i tots els dissabtes del mes de juliol tindrem sarau i gresca a la Ricarda.
0: A veure, anem a veure, anem a pams, alcaldessa, perquè ara, clar, aquí m'ha trencat el guió ara.
1: Sí, perquè tenies moltes coses fetes, molts plans, i ara diràs que
0: tenia molts temes, però bueno, parem un moment. Per deixar-ho clar, entenc que no hi haurà aturada tècnica al Fondo d'en Peixo, a la piscina del Fondo d'en Peixo, per permetre, per tant, l'accés durant tot el mes de...
1: N'hi haurà, però en un altre moment.
0: O en un altre moment, correcte, i per tant, durant tot el mes de juliol i tot el mes d'agost, que era quan era habitual l'aturada tècnica, es podrà accedir, però entenc que com a accés lliure, com a abonat de l'equipament,
1: qualsevol persona podrà anar-hi,
0: pagant, entenc, l'entrada habitual de l'abonament...
1: Sí, pagant, ara em preguntaràs el preu i no me'l sé, però pagant una petita quantitat, però no és necessari que siguis abonat de l'equipament, i per tant tothom qui vulgui doncs podrà passar una tarda allà fora, sí.
0: Això, la primera, aclarit, i després, jo no sé si li puc dir al Ricard, jo no sé si és definitiu,
1: no,
0: això
1: que,
0: és una broma,
1: que
0: no?
1: Ens ho hem inventat, però es dirà així.
0: Es dirà així al final, no?
1: A mi em sembla un nom meravellós.
0: El Ricardeo, aquesta mena... Jo ho he entès, tot i que no es practiqui, ho he entès. Per tant, perfecte. Tardeus a la Ricarda, divendres i dissabte, això sí, perquè és un espai, entenc que, obert, als patis, lliure,
1: sí.
0: No? Sense cap
1: sí,
0: tipus d'entrada ni res. Aprofito per preguntar, perquè també s'ha parlat molt sobre activitats juvenils d'equipament, no sé si s'ha tractat, diguem-ne, o amb l'acord d'altres partits polítics, o ha estat una proposta de l'equip de govern,
1: És una proposta de l'equip de govern que jo diria que no hi haurà ningú que no hi estigui d'acord, bàsicament perquè és el que demanda la gent, però és veritat que no l'estem plantejant només com una activitat de joves, però sí, és una activitat absolutament inclusiva, és a dir, no hi haurà entrada, no hi haurà ningú que digui, vostè no puede pasar perquè no és joven, per tant, que ningú s'amoïni amb això. Sí.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do, doncs titular d'avui, doncs aquesta mena de tardeo a la Ricarda, divendres i dissabtes del mes de juliol, hem dit, i aquesta piscina oberta del Fondo d'en Peixo, exterior, a més, entenc que recordeu que es pot obrir el sostre, i per tant queda oberta amb un jardí força interessant a la part de darrere de la piscina. Aclarit, ara sí, canviem de tema, però seguim parlant d'aigua, per cert, i en concret d'aigües del Prat, una empresa municipal absolutament de referència, i m'agrada dir-ho també, en certa manera, com a empresa cosina d'aquí de la ciutat. Recomano, de fet, l'ampli reportatge de la revista del Prat d'aquest mes, que recull diferents novetats, entre elles l'impuls de l'ús d'aigua regenerada, primer per al rec de zones verdes i neteja, però també es podria fer servir per cisternes de vàters d'alguns habitatges. Què suposa tot això?
1: Amb Aigües del Prat, que jo també aprofito per dir que és una de les empreses que és un luxe tenir-la i que la diferència entre tenir-la i no tenir-la és que amb l'aigua als nostres municipis no es fa negoci, no es fa negoci. I per tant, doncs, bueno, allà tenim tot un seguit de professionals que es dediquen a fer que la nostra ciutat tingui una cosa que les altres no tenen, i això sol ja hauria de ser una cosa que ens fa molt singulars. El que hem fet és posar en valor una inversió importantíssima d'una miqueta més d'1 milió d'euros que serveix per millorar les ETAP, que és l'estació de tractament d'aigua potable, que en tenim dues, i que en definitiva el que serveix és perquè aquesta aigua que nosaltres quan obrim l'aixeta a casa, doncs surt aquella aigua, sigui de la millor qualitat possible. Jo també, en aquest reportatge de la revista que tu anomenes, també veureu que els nostres serveis de bacteriològics i els nostres serveis de laboratori, en definitiva d'Aigües del Prat, fan més de 100 controls a l'aigua cada dia. Per tant, la qualitat de l'aigua ha de ser immillorable, evidentment, des de qualsevol punt de vista. I això es fa en aquestes estacions, aquestes ETAP, i que el que hem fet amb aquestes inversions és garantir que les membranes, que són els filtres pels quals passa l'aigua abans d'abocar-se a la xarxa, que és la que ens fa arribar doncs, l'aigua per les aixetes a casa nostra, doncs que aquests filtres funcionin correctament i amb la menor despesa energètica possible. I això és important perquè la despesa d'energia que fa servir Aigües del Prat a totes les seves estacions de tractament i a les seves instal·lacions és molt, molt, molt important. És a dir, la despesa energètica és brutal, és molt gran. Per això també, amb col·laboració amb la Diputació, es van construir unes plantes solars fotovoltaiques allà al costat, a Calmonès, per ajudar-nos a reduir doncs, aquesta petjada energètica, diguéssim. I per tant, insisteixo, aquest 1 milió d'euros per tal que la qualitat de l'aigua que surt a les nostres aixetes sigui bona de qualitat i bona també de gust. Uh-huh. I bona també de gust.
0: Per tant, amb aquest canvi de membranes, què notarà la ciutadania? Notarà algun tema del gust o millora?
1: El gust el notarà no tant amb aquesta membrana, que també una miqueta, però sobretot amb una altra de les, diguéssim, de les inversions. Aquestes membranes són aproximadament doncs, 500.000 d'euros, uh-huh. I la resta doncs, hem posat dos cilindres, no sé si hi ha alguna foto, o em sembla que hi ha algun reportatge del Prat Comunicació que també es pot veure.
0: Podeu recuperar, hi ha un reportatge del Prat TV que podeu recuperar. Correcte. També, tant la inversió de membranes d'Osmosi Inversa i també hi havia la nova torre de remineralització.
1: Exacte, s'han fet dues noves torres de remineralització amb un altre aproximadament 1 milió d'euros, que això sí que és el que afavorirà aquesta millora del gust, ara sí, del gust de l'aigua.
0: Abans de seguir, sí que m'agradaria també ser més específics amb aquesta inversió que ja es va fer anys enrere, de que els pisos nous, sobretot de la zona sud, per exemple, es va fer, Aigües del Prat va apostar per una doble xarxa d'aigua que de moment estava com paralitzada i que no permetia, a nivell burocràtic de permisos, l'àrea metropolitana, en certa manera, no permetia poder aprofitar els habitatges aigua regenerada. És a dir, per exemple, els vàters, l'aigua que surt al vàter, que no hauria de ser potable, poder fer servir aigua regenerada i que això permetria doncs, també generar certa despesa. Això estava com bloquejat, entenc que això s'ha pogut desbloquejar, es podria tirar endavant aquella prova pilot, sí, que diria que és per primera vegada a Catalunya.
1: Correcte.
0: Si no vaig errat.
1: Sí, en les properes setmanes tindrem informacions d'això. Efectivament, Aigües del Prat, a través d'Aigües del Prat vam aconseguir que poguéssim tenir aquí aquesta prova pilot que es farà en una zona de la ciutat, que és la única, la més nova, clar, l'Eixample Sud, que va obligar, és una obligació que tenen des del moment de la construcció, aquesta doble circuit. En les nostres aixetes de la de la cuina va per un cantó i la de les cisternes del lavabo en aquella zona de la ciutat va per un altre. I això passarà també, doncs, quan comencem l'Eixample Nord, per exemple, també passarà. Per què? Doncs perquè el futur de l'aigua, jo diria que com a mínim d'aquest país o del sud d'Europa, és l'aigua regenerada. Aigua que per la seva qualitat no serveix per uns usos, però sí que pot servir per uns altres usos. Al Prat ja estem fent servir aigua regenerada, per exemple, pel rec del Parc del Riu i pel baldeig dels carrers. Però és una aigua que realment té qualitat per que els usos domiciliaris, alguns usos domiciliaris, doncs també en poguéssim aprofitar. Vindran més períodes de sequera, llastimosament. I per tant hem de ser capaços d'utilitzar aquest recurs tan escàs de la millor manera, de la millor manera possible. Som l'únic municipi que tenim aquesta doble xarxa de circulació de circuit d'aigua i per tant en l'àrea metropolitana, de fet li hem proposat a l'àrea metropolitana que ens utilitzi com a prova pilot i com a mirall per a altres municipis que puguin repetir o que puguin copiar-nos, bàsicament. I això ho podrem fer, espero que en els propers mesos, després de... Doncs sí, tens raó. Traves burocràtiques sobre el preu que havia de tenir aquesta aigua. Imagina't.
0: I ara sí, també ho mencionava en certa manera, si passeu per la Ronda Sud a l'alçada de Fundesplai, diguem-ne, veureu tota una esplanada de plaques fotovoltaiques a la zona de Cal Moners. Primer, en quin punt es troba aquesta nova infraestructura verda? Ha començat a funcionar? Estem a l'espera, com sempre, de les noves de fases burocràtiques també, no sé si amb Endesa, amb la distribuïdora, amb qui sigui, estem començant a treballar ja amb aquesta. I què representa aquesta millora?
1: Pues ara fliparàs, perquè flipareu. Perquè estem a l'espera que l'aeroport ens doni l'okay. Clar, és una gran campa de plaques fotovoltaiques que podria ser que provoqués algun enlluernament en algun pilot en algun moment de l'any. Per tant, m'enric una mica perquè com tu deies, quan no és Endesa és una altra cosa, bueno, doncs aquí també tenim que l'aeroport ha de dir-hi la seva, jo també això ho comprenc perfectament. No passaran massa temps fins que això puguem posar un funcionament, evidentment. I és imprescindible, en primer lloc, perquè això és una de les grans infraestructures al servei, entre d'altres, d'Aigües del Prat, abans ho comentava, realment farà molt de servei a la ZETAP, a la despesa energètica de la ZETAP, i també serà una producció d'energia que es posarà al servei de la Comunitat Ciutadana d'Energia i, per tant, podrà assumir més persones, més domicilis que es puguin afegir en aquesta estratègia energètica 100% local.
0: És sorprenent perquè si continueu amb aquesta avinguda i arribeu a la carretera de la platja, Aena, dins del seu recinte aeroportuari, està fent una esplanada absolutament idèntica, de placa fotovoltaica, que no és el mateix, una és de l'aeroport, aquesta a la carretera de la platja, aquesta la de Fundesplai, Cal Moners, és de l'Ajuntament.
1: Però aquella, com que ja l'han fet ells, doncs la deuen haver fet exactament com volien i aquesta no els agrada tant. Bueno, simplement ens estan demanant més, com sempre, més papers i bé, està clar. Tot sigui per la seguretat de l'aeroport, clar.
0: I aprofito per preguntar, perquè arriba l'estiu, imagino que aviat, si no heu començat ja, començareu a debatre sobre ordenança fiscal de 2027. Crec que s'estima si el 80% de l'electricitat que generi necessita Aigües del Prat i que s'estalviarà d'entre el 24 i el 30%, aquest estalvi es podrà traslladar d'alguna manera a la factura de l'aigua?
1: Els estalvis de l'energia d'Aigües del Prat es revertiran sempre en infraestructura de la pròpia companyia. Com et dic, és imprescindible que la nostra xarxa funcioni bé i els estalvis del cost de l'energia segur que s'han de revertir en millores de la pròpia infraestructura i en increments d'aquesta infraestructura. Quan creix la ciutat, també creix la xarxa d'aigua.
0: Però, per tant, no es preveu d'entrada una rebaixa, diguem-ne, de la tarifa de l'aigua, per exemple.
1: No, serà difícil que es pugui. I, en qualsevol cas, no del cànon de l'aigua. És a dir, sabeu que dintre del que paguem d'aigua doncs hi ha, diguéssim, diversos supòsits i, per tant, alguns són rebaixables i altres no.
0: Queda clar. Seguim molt a prop de l'aeroport perquè, entre els altres temes d'actualitat, hem vist que entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport han convocat una nova gran mobilització que serà el 20 de setembre. La plataforma Zero Port, que les agrupa, considera que el projecte és negatiu pel clima, l'habitatge, les zones naturals i la qualitat de vida. Com valora aquesta convocatòria? És el millor moment per fer-la?
1: Nosaltres segurament no tenim més informació que la que acabes de dir i la que ha sortit a mitjans de comunicació, i per tant no puc valorar més enllà de la idoneïtat de la data. Jo crec que ja tothom sap que el mes de setembre és l'últim mes o la data límit que té que és possible que el Consell de Ministres aprovi el nou d'hora i per tant amb tota probabilitat, si és veritat tot el que ens han estat amenaçant en els darrers mesos, doncs abans, com a mínim l'últim Consell de Ministres del mes de setembre tindrem informació, i crec que està bé. Jo crec que està bé qualsevol mobilització, qualsevol exposició pública que es mostri contrària a una cosa que per nosaltres ja sabeu que sempre hem intentat empènyer, que és la mobilització ciutadana en favor dels beneficis de la majoria i no a favor de que Aena pugui fer una miqueta més de negoci encara. Aquesta no és l'única vegada que tant Aeroport com altres col·lectius de la nostra ciutat, i no només de la nostra ciutat, perquè aquest conflicte, com és evident, està transcendint les nostres fronteres o el nostre terme municipal, perquè com també saps i com també sabeu, perquè també aquesta casa n'ha fet un seguiment, els infants de la nostra ciutat, mobilitzats a través del Consell d'Infants, també s'hi han mostrat, no? I per tant hi ha multitud d'arguments que expliquen un posicionament probablement no unànim, però sí majoritari, com a mínim a la nostra ciutat, m'atreveixo a dir que multitudinari fora de la nostra ciutat, que es manifesta en contra d'aquesta proposta d'ampliació.
0: També hem sabut que vostè va participar a la darrera Assemblea General de l'Associació de Regions Aeroportuàries, celebrada a la Comunitat Valenciana. Volem saber com va anar una mica, com va voler traslladar amb més detall a la seva exposició i si troba que altres ciutats es troben també en aquesta disjuntiva, aquesta dualitat, on la infraestructura òbviament genera beneficis a nivell d'ocupació, de desenvolupament econòmic segurament, però òbviament també hi ha altres impactes directes i indirectes quan parlem doncs d'espai natural, d'habitatge, de la gestió de l'habitatge en una ciutat com el Prat. No sé quina percepció entén quan es troba, diguem-ne, amb altres ciutats que també tenen aeroport. Com va anar una mica tot plegat?
1: Doncs pràcticament totes les ciutats, totes amb les que vaig tenir l'ocasió de compartir en aquesta ocasió a Manises, però la immensa majoria de ciutats que tenen aeroports a Europa pateixen diguéssim doncs els desavantatges, també els avantatges, però sobretot també els desavantatges. És veritat que aquí, quan compartim amb altres ciutats europees els efectes legals, no? cada país doncs té una legislació que pot ser o més o menys favorable als interessos dels interessos locals, però evidentment es parla molt de governança, com heu fet vosaltres per aconseguir no sé quina cosa. Però és veritat també que cada cop que podem compartir doncs els nostres neguits amb altres responsables municipals, amb altres alcaldes i alcaldesses, el que veig o el que veiem és que cada cop hi ha més consciència de que s'hi ha de posar un límit i que aquest límit és el que ha de prevaldre. Què vam fer nosaltres en aquest... Sempre participo de la assemblea anual d'aquesta associació, de la qual formem part fa 20 anys, però aquesta vegada és evident... ens van convidar a fer una ponència i parlar doncs, justament d'això, no? de com es treballa per intentar que aquests desavantatges doncs, siguin el menys lesives possibles. El que jo vaig intentar exposar és que, a més del que ja tothom sabem, el soroll, la voluntat expansionista i d'allò que ja tothom sap, però per nosaltres és molt important, que és els efectes ambientals, jo vaig intentar posar sobre la taula que per i això a Europa s'entén bastant, que per nosaltres, quan el 1994 vam signar un acord pel qual tres administracions, l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat, es posaven d'acord per desviar el riu, per ampliar el port i per ampliar l'aeroport, era també perquè el nostre municipi en rebia unes compensacions positives que, sense cap mena de dubte, han fet avui una ciutat millor del que era abans de la signatura d'aquest pacte del Pla Delta. Amb la proposta actual, dic proposta entre cometes perquè com que no tenim cap paper, doncs amb la proposta d'ampliació actual, el Prat no guanya res, només hi perd. Per tant, és veritat que, com se sol dir en termes polítics, hi ha una manera de trencar un pacte que és amb un altre pacte. El que tenim sobre la taula avui no és un pacte, és una imposició. I per tant, doncs, i insisteixo que això, els companys que vam estar presents a Manises, a Europa s'entenia molt bé aquest concepte, no?, de l'acord.
0: Per cert, notícia de La Vanguardia de dimarts, d'aquesta setmana, la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia da un varapalo al plan inversor de AENA al pedir una bajada de tasas aeroportuàries. Com ho interpreta? Vam seguir el debat en el seu moment al Congrés, que van aprovar el pla d'inversions una mica, o van aprovar les noves taxes aeroportuàries una mica pels pèls. Ara, la Comissió Nacional de los Mercados y Competencias demana una rebaixa perquè si no, no seria competitiu als aeroports en comparació amb els aeroports europeus. També és veritat que no deixa de créixer el nombre de passatgers a la infraestructura pretenca. Com interpreta tot plegat?
1: A mi m'agrada pensar que quan una empresa com AENA té tanta part de capital públic, i per tant és la majoria del capital públic, més enllà dels beneficis, que això és el que persegueix el president d'AENA, els beneficis, no persegueix cap altra cosa, sinó suposo que ja m'hauria trucat a mi o a qualsevol altre alcalde o alcaldessa, m'agrada pensar que quan una empresa té la majoria de capital públic també ha de respondre als interessos justament de la cosa pública, no? Uh-huh. Els interessos de la ciutat. Crec que no trobaràs massa gent a Barcelona, ni al Prat, ni a Hospitalet, ni a Cornellà, ni a cap ciutat de l'entorn, que digui que necessitem més turistes, que és el que podria validar el president d'AENA per demanar la validació per tenir encara una miqueta més de beneficis. Uh-huh. I com que no trobarà ningú, doncs interpreto, has dit varapalo, em sembla que era el titular
0: deia,
1: doncs està bé, aquesta paraula està bé, perquè efectivament crec que de tant en tant crec que està bé que algú li digui a AENA que no pot fer el que li roti amb una infraestructura que en principi és més pública que privada. De vegades no ho sembla, és veritat, però...
0: Diuen varapalo, entenc que demana una baixada de les tasses del 0,5 si no vaig errat, i crec que es va empollar, i em puc equivocar i parlo de memòria, es va empollar un 3,9 o es proposava un 3,9?
1: Demana, si no vaig errada, perquè ara també tiro de memòria, però demana una rebaixa de pràcticament l'1%. Que refarà la proposta i tindrà beneficis exactament igual que cada any dels últims 25, excepte en els de la pandèmia, eh? Per tant, que ningú pateixi que AENA no haurà d'anar a demanar feina al lloc.
0: Mencionava la part pública, recordar que manté el
1: 51% públic.
0: La majoria seria pública, front al 49% que seria privat. Per anar acabant amb un tema absolutament diferent, aquest dissabte el Club Bàsquet Prat va certificar el seu ascens a la segona FEB, un ascens que vau poder seguir en aquesta casa des de Badajoz. El mateix dijous, abans de la fase de grups, el mateix president de l'entitat, Seni Conte, aquí al Prat Esports, no va garantir l'ascens com a mínim i va recordar que caldria complir amb alguns requisits fonamentalment econòmics. De fet, va donar per fet que l'Ajuntament no incrementaria més la seva aportació. Bé, no sé si han tingut ja un primer contacte, si tenen prevista alguna reunió amb ells, amb l'entitat, si valoren poder facilitar aquest ascens d'alguna manera, sigui amb aportació directa o fem de mitjancers mediant en la situació, sigui com sigui, què n'opina?
1: Personalment amb mi, el president, l'Arseni no ha tingut contacte, però estic segura que amb el Departament d'Esports sí, i si no, serà en breu. És evident que l'Ajuntament ha de fer esforços econòmics en aquelles entitats importants, i quan dic importants no vull dir que guanyin títols, sinó que tinguin una massa social, especialment a la seva base, que faci doncs, que ens sentim orgulloses de que aquesta entitat, la que sigui, doncs, pertanyi al nostre municipi. Jo estic contenta de que s'hagi tornat a assolir l'ascens a segona FEB. Evidentment, és qualsevol entitat de qualsevol disciplina que assoleixi títols, que guanyi campionats, que tingui ascensos o que tingui esportistes amb marques personals doncs, rellevants, per mi, evidentment, és un orgull. Ara bé, si cadascun d'aquests ascens ha de significar que l'Ajuntament, que som tots els que practiquem i els que no practiquem esports, els que fan un o fan l'altre, etc., hagi de comprometre una part important de la seva, del seu pressupost per ajudar a sufragar o a complir amb els determinants econòmics de cadascuna d'aquestes categories, crec que això no seria sostenible. Ara bé, evidentment, l'Ajuntament pot fer de vocero, perquè com fan la resta de clubs? Doncs amb inversions privades, amb sponsors i amb empreses de la nostra ciutat o no, que vulguin doncs, patrocinar les samarretes o el que sigui. Ho dic també perquè quan hi ha una baixada, també sovint passa també, hem perdut categoria o hem baixat de nivell o no sé què, i l'Ajuntament no li reclama el que et vaig donar l'any passat que vas pujar, t'ho reclama. Per tant, consolidar increments de pressupostos per aquestes entitats que assoleixen títols importants o augments de increments de categoria no és, crec que no és raonable, i per tant no sé si ho va donar per fet l'Arseni, però està bé que s'obrin altres portes i que es vegin altres escenaris també.
0: Clar, justament ahir venien jugadors, no? Membres de l'equip, no? I clar, està la part esportiva, que al final també cauria la motivació si per un segon any consecutiu, després també de trencar el conveni amb la penya, no? Clar, cauria tota motivació si després d'aconseguir esportivament l'ascens no hi ha manera d'aconseguir, sigui amb finançament privat, amb patrocinadors, sponsors o venda de publicitat, m'ho invento, és igual.
1: No, és desitjable, jo ho comprenc perfectament. Quan jo vaig ascendir, va agradar molt jugar a la categoria que ens havíem guanyat, evidentment, i per tant no és en absolut, no seria desitjable, i l'Ajuntament farà tot el que estigui a les seves mans per ajudar a que mantinguin la categoria, que merescudament, perquè a més els tres partits de Badajoz van ser poc competits, diguéssim, que van fer un paper boníssim als nostres jugadors, i per tant mereixen jugar la categoria que han guanyat, i no seria gens desitjable que se l'hagués de vendre, per tant, sí.
0: No és per comparar, però troba a faltar que el pavelló, un pavelló més gran. Estem parlant de segona FEB, és la tercera categoria nacional. Independentment de la base social que pugui tenir, de la presència i venda d'entrades que pugui tenir cada cap de setmana, troba a faltar un pavelló un pèl més gran. Comparant, sí que s'han donat millores en el Sagnier, amb la nova graderia, han fet diferents millores. En canvi, el pavelló Joan Busquets, en certa manera, és el mateix.
1: Clar, clar que m'agradaria, no hi estic d'acord, però clar que m'agradaria un pavelló més gran, o dos, és a dir, o d'altres disciplines també, però l'Ajuntament no pensa les seves inversions en els seus equipaments, ni esportius, ni culturals, ni educatius, per les elites. Jo ho dic així de clar, insisteixo que estic orgullosíssima del primer equip del CB Prat, això que ningú em malinterpreti, però no és veritat que el pavelló Joan Busquets és el mateix, però hem fet un pavelló cobert nou amb grades i tres pistes interiors més de bàsquet. Farem allà mateix, diguéssim, el CM Struc, exacte. Més les obres que ja no, el patinòdrom els el vam endur, tenim un patinòdrom olímpico perquè la pràctica del patinòdrom estigui feta en les millors condicions, i allà on hi havia el patinòdrom tindrem més futbol sala amb més grades, etc. Per tant, les inversions que es fan i que són molt importants es fan sobretot pensant en la nostra canalla, en l'esport de base, i no en els primers equips, dels quals insisteixo que ens en sentim molt orgullosos i que els hi volem els millors èxits, però sobretot volem sentir-nos orgullosos de que no hi hagi cap infant de la nostra ciutat que no pugui practicar algun esport perquè no hi ha els equipaments suficients.
0: I ara sí, anem a l'altre punt de la ciutat, perquè d'altra banda la EPRAT va caure eliminada l'altre dia amb el Sant Mauro, i ara necessita una mena de carambola per pujar, sigui com sigui. No hi han tingut l'oportunitat de parlar d'aquest tema. Com valora aquesta transició que des de fa anys volen fer a Societat Anònima Esportiva? Una transició que bé, sembla aturada, no s'acaba d'aconseguir, però tampoc es descarta, no rebutja, en principi la intenció és fer-la. Com ho valora vostè com a alcaldessa?
1: No, doncs jo crec que és una bona solució per un problema que en algun moment, crec que fa 3 o 4 o 5 temporades, sí. Doncs es va situar. Jo diria que la Societat Anònima Esportiva s'hauria de fer igualment, respectant evidentment els terminis que la mateixa entitat sigui capaç de plantejar i tal. A més, de cara a la temporada vinent hi haurà algun canvi, crec que prou rellevant, dintre de l'staff de la pròpia entitat, i per tant aquí jo sobretot respectar això, els terminis i els ritmes de cadascuna de les entitats. I és veritat que aquest primer equip de la EPRAT doncs ha tingut una temporada realment molt, molt, molt irregular, que ens fa patir literalment fins l'últim moment, i a més sense dependre d'un mateix, que això sempre és el pitjor. Però també és veritat que pel que fa a l'esport de base, doncs tenen una massa social important importantíssima en un esport, pues, que es li diuen l'esport rei, i que evidentment doncs hem de també ens hem d'interessar de que també, de la mateixa manera que la Terlenca en una banda o que qualsevol dels altres equips, però en aquest cas en el Futbol Camp, també l'EPRAT tingui les instal·lacions i els condicionants perquè els nanos puguin, i les noies puguin tenir els equips necessaris.
0: Queden 10 segons literal, com qui diu, però hem vist a Piqué a l'Andorra, Jordi Alba a l'Hospitalet, i ara hem vist a Messi al Cornellà, i de fet van veure l'Antoni Balmón el dia següent donant declaracions sobre el fitxatge i sobre la compra de Messi al Cornellà. S'imagina un model semblant al Prat?
1: No, bueno, la veritat és que aquesta m'agafes molt en fred, però no, anava a dir, a mi el Piqué més lluny que a prop, i la resta doncs també, vull dir que estava molt bé que tinguin els seus negocietes, però al Prat ja estem bé.
0: No m'imagino, no hem d'imaginar l'alcaldessa intentant fitxar Iniesta, Xavi, que compri el Prat, eh?
1: No, que vinguin aquí a fer alguna costellada, doncs fantàstic, però que comprin, no estan venda. No.
0: Alcaldessa del Prat, Alba Bou, gràcies com sempre per les seves paraules.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Això és el Contrasenya, és la ràdio pública del Prat. Fins a la pròxima.

Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana

va ser un grup de rock dur originari dels Estats Units. Va ser anomenat així pel cognom dels fundadors de la banda, Eddie Van Halen i Alex Van Halen, l'any 1974 a Pasadena, Califòrnia. Després es van unir el cantant David Lee Roth i el baixista Michael Anthony. Van Halen aconseguí la fama ràpidament amb el seu primer àlbum debut anomenat Van Halen, l'any 1978, que és àmpliament considerat com una fita del rock. Aconseguir vendes als Estats Units superior als 10 milions de còpies, sent qualificat a l'agost de l'any 1996 com a disc de diamant. Molta de la fama guanyadora és dels seus començaments, és de la seva habilitat d'Eddie Van Halen, considerat un dels més influents i innovadors guitarristes de tots els temps. La banda ha tingut tres vocalistes, David Lee Roth, Sammy Hagar i Gary Cherone, i durant els anys 80 va tenir més hits de la revista Billboard que cap banda de hard rock i heavy metal. I anem a començar amb una cançó que es diu You Ready Gotham, precisament de l'any 1978 d'aquest Van Halen. Es va donar a conèixer amb una versió d'aquesta composició de The Kinks que sembla feta a la seva mesura, un riff inoblidable, una tornada enganxosa, la veu del baríton de David Lee Roth i, per descomptat, la guitarra d'Eddie Van Halen amb el seu so personal i ja des de llavors inconfusible. La cançó va suposar el primer èxit i va imposar la seva òpera prima, Van Halen, a vendre milions de còpies, convertint en estrelles de Pasadena.

menys de 2 minuts, Eddie Van Halen va canviar la història de la guitarra amb aquesta cançó, que més aviat és una classe magistral de com tocar aquest instrument. El músic és una exhibició tècnica prodigiosa. Va popularitzar la tècnica del tapping, que posteriorment va fer servir la gran majoria de guitarristes del hard rock i heavy metal. Diuen que és en els concerts d'Eddie Van Halen tocava aquest tema d'esquena perquè ningú li copiés. Estem parlant d'aquesta cançó que es diu Eruption.

Inclòs en el segon disc, Van Halen 2, és un dels temes més rodons de la seva discografia, gràcies a la seva cuidada tornada i al seu riff melòdic i recognizable. Va ser el primer gran èxit de Van Halen i va confirmar que els Angelins eren la primera divisió en el hard rock als Estats Units. Estem parlant de la cançó Dance the Night Away de l'any 1979.

La cançó And the Crane Will Rock entra dintre del tercer disc de Van Halen, Woman and the Children's Fist. Va suposar un nou pas endavant amb el so més madur i elaborat, alguna cosa que s'aprecia en aquesta cançó, un altre èxit per la banda. Eddie Van Halen, ja per a llavors un déu de la guitarra, va començar a introduir detalls de teclat com succeeix a l'inici del tema.

A un frenètic ritme de disc per any i sense parar de girar, Van Halen va posar al carrer el seu quart treball, Fine Warning, més fosc que els seus predecessors, però considerat una de les seves grans obres. Unchained va ser el seu primer single i mostra una autèntica habilitat del grup.

Diver Drum és el cinquè disc. Van Halen ho faria a més de composicions pròpies, algunes versions, entre elles aquest clàssic de Roy Orbison, anys abans que es consagrés gràcies a la pel·lícula protagonitzada per Julia Roberts i Richard Gere. Aquest tema els ha sentit com un guà en aquest to festiu tan característic de la banda. It is Pretty Woman.

I ara la cançó de Van Halen per antonomàcia. Resulta paradoxal que un dels més grans guitarristes de la història hagi estat recordat popularment per un riff de teclat, però així és, un single perfectament que es va fer explotar a nivell mundial i que va aconseguir que l'any 1984 el disc en el qual figurava vengués milions de còpies. Ell és Jump.

Encara que 1984 és una autèntica col·lecció de singles, ens quedem amb Panamà, que recull la perfecció, el to lúdic i vocalista de la banda, començant per la lletra, dedicada a un cotxe. No obstant això, quan el grup estava en el cim del seu èxit, David Lee Roth va marxar per iniciar una carrera en solitari després de 6 discos absolutament imprescindibles. Anem a sentir precisament Panamà.

Para sustituir a David Roth Van Halen va triar a Sammy Hagar, cantant i guitarrista que tenia una sòlida carrera en solitari i amb bandes com Monrose. Encara que no semblava el candidat adequat, la seva arribada es va saldar amb un èxit irresistible gràcies al disc 5150 i aquesta cançó que es diu You Can't This Be Love. La banda va conquistar el nou públic gràcies a un so més accessible i que no obstant això el que va fer perdre a molts seguidors de la vella guàrdia.

Continuem aquí a la 91.6 de la FM, el Preradio. Això és la música del segle passat, avui dedicat a Van Halen. Dos anys després del 51-50, Van Halen va repetir la fórmula amb un OU 812, el seu vuitè disc i el segon amb Sammy Hagar, encara que el so és més fosc i que el seu predecessor entre els seus temes es troba més aquest Wet Is Love, un mig temps que és considerat com una de les seves millors balades.

Tattoo és el primer senzill de l'àlbum A Different Kind of Truth. El senzill va ser llançat un 10 de gener de l'any 2012. Es va convertir en el primer senzill de Van Halen a aparèixer a l'American Billboard Hot 100 amb 17 anys.

for Teacher és una cançó del seu àlbum 1984. La cançó és reconeguda pel solo de bateria del principi, que arriba a simular el so d'una motocicleta. La lletra parla d'una alumna que troba atractiva una professora i el vídeo que ha estat el més polèmic de Van Halen. El vídeo va ser censurat per la televisió i la ràdio per la PMRC en dir que la cançó, principalment el vídeo, no era apta per menors. Les famoses censures.

te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Raining with the Devil és el segon senzill de l'àlbum de debut de Van Halen de l'any 1978. La lletra de la cançó es va inspirar en la cançó de Ohio Players, Raining from the Devil, l'any 2009. Va ser nomenada la novena millor cançó de hard rock de tots els temps per la VHU. Chris Klosterman de Vulture, com Vulture.com, la va classificar com l'octava millor cançó de Van Halen, elogiant la interpretació del baix del Strato, així com la interpretació vocal de David LeRoy.

Poundcake és la pista d'obertura del seu àlbum de 1991 For One Full Carnal Congel. Poundcake va ser la primera cançó que es va llançar com a senzill de l'àlbum i que va ocupar el número 1 de la llista Billboard Hot Rock Track als Estats Units i el lloc 74 de la llista dels senzills del Regne Unit.

Bé, fins aquí el programa dedicat a Van Halen. Jo us emplaço dijous que ve de 8 a 9 de la nit aquí, al 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio, i podeu escoltar de 8 a 9 de la nit, i si no, doncs al Prat Digital, allà podeu descarregar els programes, sentir-lo matí, tarda o nit. Bon cap de setmana i sobretot, salut i rock.

0: Hola, bona tarda. Salutacions des del Prat Ràdio. Benvinguts a una nova emissió de Eclectic Sound. Hoy hemos empezado con el percusionista húngaro Mandoki Soulmates de su reciente 12º trabajo A Memory of Our Future. Escuchamos este Blood in the Water con la colaboración de Ian Anderson de Los 10 Total.
1: A continuació, el nou single del Suec Seventh Dimension, The Great Unknown és el nom del single que formarà part del seu nou àlbum, el cinquè de la banda, i que sortirà el 21 de juny amb el nom de Of Hope and Ordeals.

Seguim amb Kingdom Divided, que van llançar el seu segon EP, Take a Stand, a finals del 2023. Anem a escoltar el tema que

Anem a escoltar ara una nova banda formada per membres de Dark Tranquility, Amorphis, Insomnium, Dimmuburgir, Sentenced, entre d'altres. Es diuen Cemetery Skyline i de moment han avançat dos singles. Escoltem el segon, Violent Storm.

Seguim desgranant l'últim àlbum de James Paddock, el compositor britànic va publicar el seu segon àlbum, Abyss of Time, del que escoltem Death Drive.

6x6 llancen en el seu segon treball, amb canvis a la formació, ara s'apropen més als seus orígens progressius. El disc es diu Beyond Shadowland i el tema que anem a escoltar és Outside Looking In.

0: road now.
1: Reggae Session Radio 91.6 on your

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.